0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
2: Cordeu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Helena de Diego. Esports i filigranes, fins a les dues, a SER Catalunya.

0: dia, benvinguts a un que t'hi jugues trepidant, perquè aquest migdia del divendres 18 de setembre és un dia de molta activitat, justament de 12 a 2 del migdia, quan fem aquest que t'hi jugues. Ja coneixem la primera llista de la selecció espanyola com a campions del món. Ara ho escoltàvem amb el Javi Herraez del butlletí de la cadena SER, amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol, perquè Luis de la Fuente ha convocat a Roberto Fernández. De seguida entrem en detalls i podrem escoltar en els propers minuts el seleccionador quines explicacions dona d'aquesta primera llista com a bicampió del món. També és el dia de prèvia del partit que juga demà al Pizjuán del Sevilla-Barça, partit important pels de Hansi Flick. El tècnic també el podrem sentir a partir de la una del migdia en aquest que t'hi jugues. Avui juga l'Espanyol, tercer partit en 7 dies, a les 9 del vespre contra l'Elx a l'RCD Stadium, en el dia en què el president del Real Madrid visita Ceuta, una visita institucional que ja us vam explicar aquí ahir el que t'hi jugues i que es produirà en els propers minuts. Però és que, a més, avui, el que t'hi jugues, tindrem l'oportunitat de parlar amb un alt representant de Goldman Sachs, el banc d'inversió encarregat d'estructurar tots els diners que el Barça necessita per l'espai Barça a través de diferents inversors. Una entrevista que no és que n'hi hagi moltes, perquè és molt difícil parlar amb ells als mitjans de comunicació, i ho farem, a més, a les portes d'una assemblea en què el Barça demanarà als seus socis l'aprovació per un nou crèdit de 300 milions d'euros per acabar les obres de l'estadi i també per accedir a 210 milions en bons que el club necessita per fer front als problemes de tresoreria que arrossega. Són notícies que us hem anat explicant aquests darrers mesos aquí al que t'hi jugues, que demà prendran forma en aquesta assemblea del Barça. I de seguida, amb l'Albert Llimós, com us expliquem, parlarem amb un alt directiu de Goldman Sachs perquè ens expliqui tots aquests detalls. Tot això serà en les properes dues hores en un que t'hi jugues que, com cada divendres, compartim amb l'Ivan Sant Antonio, company del Diari Esport. Què tal, Ivan?
1: Hola.
0: Bon dia. I que, com cada divendres, Joan Poquí arriba tard, company de Mundo Deportivo.
2: Ara, de seguida, avui t'excusa,
3: eh? Ja tenim preparat el missatge de la seva dona, ja el tenim preparat.
0: No, té excusa, oi, Ivan? Perquè estàvem nosaltres a la redacció liats amb la llista, amb totes les coses que s'anaven produint, però anàvem escoltant com uns petards de fons i dèiem, a veure què és això.
1: Hi ha una mani, sí.
0: Una mani forta, i a més aquí hi ha una mostra d'autobusos antics.
4: Hay una convocatoria, he puesto los jugadores en medio de paso de gracia para que no pueda bajar el poquí, básicamente.
1: Homenatge?
0: Ens estàs boicotejant el programa, no?
4: Efectivamente, correcto.
0: Doncs, don Luis, vol fer vostè els honors, si no hi ha el Joan Poquí?
4: Nada, hombre, pues que empiece el que t'hi jugues i estas cosas, venga.

0: Gràcies al seleccionador per ajudar-nos a obrir aquest Què t'hi jugues com cal, perquè el primer punt del dia, com deia Luis de la Fuente, és la seva llista. D'aquí uns minuts a les Roces compareixerà el seleccionador d'haver fet pública la seva primera llista. Nil Solà, què tal? Bon dia.
1: Hola, què tal, Helena? Molt bon dia.
0: Una llista que Luis de la Fuente ha anunciat precisament des de Ceuta.
2: Mi primer viaje después de volver a casa tenía que traerme hasta aquí. A una ciudad que une dos orillas, a un lugar desde el que volvemos a mirar hacia el mundo.
3: Esta copa cuenta de dónde venimos. Estos jugadores decidirán hacia dónde vamos. El viaje continúa aquí. Esto es Ceuta. Esto es España.
0: Així arrencava l'anunci de la llista de Luis de la Fuente amb 16 jugadors per enfrontar 4 partits. Aquesta aturada, ja ho sabeu, és més llarga del que era habitual fins ara. 4 partits que Espanya juga contra Anglaterra, Croàcia, Txèquia i torna a jugar contra Croàcia, el primer a Espanya, el segon ja el juga allà. Nil Solà, i com ens deia ara parafrasejant la nostra sintonia al seleccionador, no entra Joan García, sí que ho fa Roberto Fernández.
1: Sí, no entra Joan García, que tampoc s'entrena amb el Barça. Són 7 els futbolistes a blaugrana que entren a la convocatòria. De fet, només hi ha 4 canvis respecte als que van guanyar el Mundial. Entre Josep Martínez, porter de l'Inter, cau Joan García. Llorente, que es va retirar de la selecció, cau. I entra Dinhausen, futbolista del Madrid. Un canvi al mig del camp de jugadors del Barça. Cau Gavi i entra Fermín. I Borja Iglesias també queda fora de la convocatòria. I entra Roberto Fernández, jugador de l'Espanyol. Per tant, 7 blaugranes per aquests 4 partits. Recordem que Gavi, en cas d'estar convocat, tenia aquella sanció després dels incidents del partit contra Argentina. Per tant, compliran el partit contra Anglaterra, tot i que no va convocat per cap dels 4 partits.
4: Muy bien. Muchas gracias por convocar un segundo jugador del Real Madrid a la selección. Ahora ya es suficiente para montar una reyerta. Ya son 2 jugadores para montar una reyerta entre jugadores de la selección y dividirla. És mi intenció principal.
0: 2 jugadors al Madrid, 7 del Barça,
5: qui
0: un de l'Espanyol. Qui són
5: els del Madrid, Cucurella i...
1: Hausen.
5: Hausen. És que no... Bueno, ja sabeu que aquest tema tampoc no...
0: I premi per a Roberto Fernández, convocat per primera vegada amb l'absoluta. Ja va ser internacional amb la sub-21 de Santidenia, va disputar, de fet, l'europeu a Eslovàquia, però fa realitat un somni, com ell explicava, res, fa 5 dies al Joan Tejedor.
6: Te ha encantado, Roberto, selección. No sé si esperas que te pueda llamar de la Fuente, que viene un parón ahora.
7: Hombre, ojalá, ojalá. Por mí, ojalá, ¿no? Es un sueño para mí.
0: Porta 6 gols en Lliga el jugador de Córdoba, guanya la partida a jugadors com Camello o Espí, que sonaven també Nil com a candidats.
1: De fet, Espí va a la sub-21, una convocatòria a la sub-21 on hi haurà 2 jugadors del Barça, Xavi Espart, que debuta, i també Marc Bernal, i on hi haurà un futbolista de l'Espanyol, Javi Hernández, que ha començat molt bé aquesta temporada amb el conjunt de Manolo González.
0: Doncs premi per l'Espanyol amb aquesta doble convocatòria, amb Roberto i amb Javi Hernández. I com diem, una de les absències d'aquesta llista és precisament la del porter Joan García, i el club, el Barça, comunicava que pateix unes molèsties lleus al genoll dret, a la Ciutat Esportiva del Barça, i al Santi Ovalle. Què tal, Santi? Molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: S'ha entrenat Joan García?
8: No s'ha entrenat Joan García, per tant descartat pel partit contra el Sevilla, i ha descansat tota aquesta aturada de seleccions per recuperar-se d'aquestes molèsties al genoll. No estarà a la llista, avui no s'està exercitant amb el grup a Sevilla sense Joan García.
0: Serà la de Joan Santi l'única baixa que s'espera per aquesta convocatòria pel Pizjuán?
8: Sí, la resta estan entrenant amb total normalitat, i per tant és la Joan García l'única baixa. El seu lloc l'ocuparà Iker Rodríguez, porter del filial, al costat de Teki Livakovic, completarà la nòmina de 3 porters.
0: Un Sevilla que ha començat molt bé la Lliga, lluny de les penúries que de les darreres temporades ha anat patint. És 5è a la classificació, ha guanyat els últims 2 partits. També aquí al Què t'hi jugues, a la segona hora escoltarem el seu tècnic, Luis García Plaza. Santi, t'atreveixes a dir qui serà el porter contra el Sevilla, el porter del Barça?
8: Jo crec que Tec.
0: Ivan?
5: Un segon, que tinc un esternut.
0: Joan Poquí, què tal? Molt bon
9: Hola,
0: dia.
9: Hola, bon dia.
0: Tu també coincideixes amb el Santi?
9: Serà Tec, ho ha dit Hansi Flick.
10: Yes, it's going to be Tec, it's number 2. Number 2 is Tec.
0: I us agrada això?
9: A mi sí. A mi no em provoca cap mal de cap que sigui Tec.
5: A mi no m'agrada. Bueno, sí.
9: A vostè rondinà.
5: No rondirà. Bueno, m'han preguntat si m'agrada, doncs jo dono la meva opinió i dic que a mi no m'agrada. Entenc que han fitxat un porter que és internacional, que estava en actiu quan el van fitxar, com és Livakovic, internacional croata, va jugar al Mundial. No sé, jo, si l'han fitxat és per alguna cosa. O només l'han fitxat per quan se'n vagi Tec.
9: Per si l'agiu a Tec.
5: Per si l'agiu a Tec. O sigui, hem fitxat un tercer porter que és internacional en Croàcia. No té,
11: no té cap sentit.
4: Jo estic content ara, perquè vull veure com ho gestioneu vosaltres, eh? Perquè a Girona es va muntar un incendi moltes hectàrees, eh? Van cremar moltes hectàrees del...
9: Vostè prou en té amb el Marc-André... Ja veurà els incendis que li provocarà.
4: Ara, no, si ja
9: tots, va venir... Tots estàveu molt tranquils amb el...
4: Va trencant dos dies.
9: Tots estàveu molt tranquils amb Ter Stegen.
4: Dos dies
5: va trencant. Un respecte a Ter Stegen, que és l'últim porter que ha guanyat una Champions amb el Barça. Sí. Tota la resta que han passat encara no n'han guanyat cap.
9: Perquè la Champions, el món no s'acaba, la Champions. La Terra no gira al voltant d'un eix anomenat Champions.
5: És igual, però oi que t'agradarà guanyar la Champions?
9: Quan toqui.
5: Doncs jo crec que...
9: Precisament, el Barcelona no ha guanyat cap des de...
5: Amb Chesney... És impossible guanyar la Champions.
9: Que li van vendre 8 a Lisboa, li van cascar 4 a Liverpool, li van castar 3 més a Roma.
5: I era culpa de Ter Stegen, eh?
9: Home, doncs molta sí. Festival de gols.
5: Només comptem els gols
9: quan ens interessa.
5: No d'un equip que estava en caiguda.
9: Quan ens interessa, comptem els gols.
5: No, jo no conto els gols. El que t'estic dient és que... A part, Ter Stegen ja no està aquí. Deixa'l tranquil. Està allà a Amsterdam i ja està. Faci el que vulgui.
9: Tornem a tenir aquesta plaga.
5: Escolta, qui el va renovar?
9: La setmana que ve.
5: Qui el va renovar?
9: Té contracte.
5: Sí, té contracte i el té molt llarg perquè el van renovar.
9: Si estava tan acabat,
5: potser que no l'haguessin renovat.
9: El problema el tindrem igual.
5: No renovis un porter acabat.
12: Avui sabia que era un problema complicat. El que no m'esperava era que la primera enganxada entre Puig i Sant Antonio fos per Ter Stegen.
5: No, ha sigut per Chesney.
4: Santi,
12: a partir de la una podrem escoltar les paraules de Hansi Flick. Veurem si desvella qui jugarà demà o no al Pizjuán, defensant la porteria del Barça. Qualsevol novetat, ens demanes pas.
13: Fins ara.
12: El Barça, aquest partit, suposo que el té marcat en vermell. L'any passat encara recordem la derrota al Pizjuán per 4-1. Jugava Chesney precisament en aquell partit, malgrat la golejada. Sí, però estava lesionat Joan Garcia. Però malgrat la golejada, Chesney no ho va fer del tot malament.
9: No, va ser dels millors.
5: El precedent és tremendo, eh?
9: Aquell partit és un atracament i després que Lewandowski falla un penal 2-1, en 2-1 que era l'empat, sí. El Barcelona hauria guanyat aquell partit. Un accident passat no té per què influir en el partit de demà o demà passat, no sé quan juguen, demà.
12: Demà a les
5: 9. De tota manera, per ser justos, quan et foten 4, no pot ser culpa del porter. No.
9: En el cas de Chesney, no. En el cas de Roma, per exemple, sí.
12: Segons qui sigui, no? De Liverpool. Un partit, Bermo, que viurem amb intensitat. Hombre. El que t'hi jugues Barça a partir de les 8 del vespre.
4: Si tot va bé...
12: T'ho deixo així i tu aquí tira, com vulguis.
4: No, aviam, demà tenim públic. De fet, és que gairebé com aquell que diu, estan, que no queda lloc. De manera que és probable que si ens escriviu ara ja aneu directament a la llista d'espera, perquè tenim el Toreschi ple per demà per veure l'estrena de Chesney a Sevilla. De manera que ja sabeu que què t'hi jugues, Barça? Ens podeu escriure si voleu venir al 616-32-72-11. El programa comença a les 8 de la tarda i ens ho passarem de conya, hombre. A més, ja sabeu que hi som amb CaixaBank, ho ha dit llançar, amb la col·laboració de Mont Vertical i de Mur Protec.
12: Tu creus que Flick està rebent pressions ara mateix per això de Chesney?
4: Ara mateix sí. De fet, jo crec que es pot llegir directament el missatge al grup, que és bàsicament del Sique Rodríguez, que diu: si Flick a les 13 diu que juga Chesney, cancel·lem la transmissió en públic de demà. I no ho dic de broma.
12: Bueno, doncs ja donarem explicacions als oients
5: però, és que jo crec que si ell el fan triar, diu no, que jugui Livakovic.
12: Tu creus que Chesney vol jugar, eh?
5: Aquest és el drama, que ell no vol jugar. O sigui, que surt amb una cara l'altre dia que dius, però aquest senyor no pot jugar a futbol.
14: Sortir, diu...
9: Perquè està disgustat perquè s'ha lesionat el seu company.
14: Segur, no? Clar. Perquè amb el 4-1 la pluja...
12: Els dos minuts del Camp Nou ja...
5: Defensem el Chesney i critiquem el Ter Stegen, tu.
12: Els dos minuts està ell al terreny
9: d'això. Doncs collonut. Hòstia, un equip...
14: Estàs tranquil a sobre, si juga demà.
9: Jo tranquil·líssim. I torno a repetir. torno a repetir, us agradi o no la comparació, he estat molts anys en Ter Stegen i que no paraven ni els taxis i doncs no passa res, si l'equip juga bé, tranquil. Per tant, i amb Tec estic igual de tranquil.
0: Això serà demà, aquest Sevilla-Barça a partir de les 9. Avui ja arrenca la setena jornada de Lliga. S'enllacen 8 dies seguits avui de partits de Lliga cada dia, encara queda el cap de setmana, i arrenca la jornada amb un Espanyol-Elx, que és clau. Martí Juncà, què tal? Bon dia.
11: Hola, Helena.
0: Perquè els pericos passin una aturada de seleccions tranquil·la i ho fan, a més, amb aquesta bona notícia de Roberto i Javi Hernández convocats amb la selecció.
11: Exacte, però la mala notícia per aquest partit és la baixa d'Omar El Hilali, que va ser expulsat al partit de dimarts contra el Rayo. Manolo, però té alternatives, com per exemple Unai Núñez o Banja, que va dir ahir en roda de premsa, però abans que posar un jugador en una posició no habitual, diu que valora fer un canvi en el sistema.
13: Quan tens un tipus de jugador que pot jugar a una posició i rendeix molt a una posició determinada, voler mantenir el sistema a vegades perquè aquest jugador estigui, a lo millor no és bo. Llavors hem de mirar també una mica com ho podem recomposar per el tipus d'equip que volem treure demà perquè s'adapti el millor possible i que ens permeti pues, atacar de diverses maneres. També l'opció de poder atacar amb quatre jugadors a darrere, com vam fer el dia al Barça a Montjuïc fa dos anys, també està allà. I bueno, ho hem de valorar avui perquè bueno, tenim aquestes opcions, les hem d'estudiar bé i després, pues, ja et dic, en funció de l'últim entrenament, va acabar de decidir el jugador ideal per jugar o que creiem que pot jugar aquesta posició.
11: Setena jornada de Lliga i per fi podria ser el dia que veiéssim a Brian Zaragoza com a titular amb l'Espanyol, el malagueny que de moment només ha jugat 70 minuts en 3 partits com a perico. Manolo no el descarta si el jugador està amb confiança que pugui sortir d'inici.
13: Al final es tracta de trobar el moment de que el jugador et digui, jo ho vaig parlar amb ell, ell també crec que ho va dir, que entre els dos buscarem el millor moment perquè pugui sortir d'inici i fer-ho bé, fer-ho amb cap i fer-ho que el jugador senti preparat per sortir d'inici i jugar més de 45 minuts. A partir d'aquí l'altre dia ja va jugar una segona part sencera. Si ell quan acabi l'entreno em diu que està en condicions, doncs és una opció que pugui jugar demà.
11: Que arriba reforçat després de la gran reacció que van tenir davant el Madrid amb el 0-2 al marcador, però l'Espanyol, que també va fer el mateix salvant les distàncies contra el Rayo a Butarque, també recomposant-se d'un 0-2 en contra.
0: Veurem què és el que dona de si aquest partit entre l'Espanyol i l'Elx. Us ho explicarem aquí, com no podia ser d'una altra manera, a la cadena SER aquest vespre. Ara són les 12:22. Anem a repassar les notícies del dia.
15: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Aquesta setena jornada s'obre amb l'Espanyol Elx. Ahir es va tancar la sisena jornada de Lliga, Martí.
11: El Betis va derrotar el Getafe per la mínima amb un gol d'Abde i el Villarreal va aconseguir la seva primera victòria a la Lliga contra el Màlaga. 3-1, el resultat final.
0: Ja coneixem els horaris de la Supercopa d'Espanya.
11: Recordar que es disputarà a Istanbul, no a l'Aràbia Saudita. Tindrem el Barça Atlètic de Madrid el dia 2 a les 8 i el Real Societat Madrid l'endemà a la mateixa hora. La final també a les 8 serà diumenge 6.
0: A segona, el Girona visita demà el Cádiz.
11: L'equip de Quique Álvarez s'enfronta a un dels equips de la zona de descens. El Girona, que a partir d'aquest cap de setmana perdrà peces clau com Holmes, Benato, Esprilla per l'aturada de seleccions. Escoltem el tècnic gironí.
16: A vegades costa d'entendre, però és veritat que se sap des de l'inici. És bo que tinguem, per un equip tindre internacionals, és bo. Vol dir que els jugadors tenen nivell i bueno, que ens afectarà, està clar.
0: I Núria Vilamala, hi ha una última hora positiva pel Girona.
17: Sí, una gran notícia perquè Porto acaba de rebre l'alta mèdica, torna a una convocatòria. Elena es va trencar el genoll al novembre del 2025. Per tant, 10 mesos després, Porto torna a una convocatòria amb el Girona.
11: Doncs bé, bones notícies pel Girona i el Sabadell, per la seva banda, jugarà diumenge a les 2 contra l'Oviedo a la Nova Creu Alta.
0: A l'Europa League, la Real debuta amb derrota.
11: 1-2 contra el Bournemouth, amb Héctor Ford com a titular per primera vegada.
0: Aquest cap de setmana, Badalona acull la Supercopa ACB. El Barça jugarà contra el València a les semifinals. Asier Chávez, última hora de l'equip.
18: Què tal, Helena? Bon dia, bona tarda. El Barça afronta amb el primer gran examen de la temporada. Després de guanyar la Lliga Catalana, el nou projecte de Sekulić buscarà un lloc a la final de la Supercopa. Blaugrana s'enfrontarà a Badalona al València, vigent campió de Lliga, i que s'ha reforçat aquesta setmana amb Nikola Mirotić, l'ex-blaugrana que arriba a València. Ha parlat Sekulić avui en la prèvia i ha rigut quan li han preguntat quan estarà l'equip on ell vol.
19: I wish as soon as possible. It's difficult to say when. Sure,
18: diu que el més aviat possible, que és complicat dir quan, però que necessiten temps i que la temporada comença ja, així que haurem de descobrir aviat com arribar a ser competitius, així que demà a les 9 aquest València-Barça buscant un lloc a la final de la Supercopa diumenge.
11: Abans, però, la penya jugarà a les 6 contra el Baskonia amb l'objectiu, segons Ricky Rubio, d'endur-se aquesta Supercopa.
20: Jugar a casa sempre té aquest al·licient d'il·lusió, de ganes de veure la teva gent i és motivant. És un partit, tu guanyes i vas a la final. Pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa.
12: I a la Champions d'handbol, el Barça pateix, però guanya contra el Montpellier.
11: El conjunt de Carlos Ortega va aconseguir la victòria per 27-28. El més destacat, Sergei Hernández, amb 15 aturades. Tanquem amb futbol sala, perquè el Santa Coloma buscarà avui la seva primera victòria a la Lliga contra el Ferrol.
12: Anem a
15: xarxes. Segueix-nos a...
21: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
15: @ Ketijugas.
12: Núria, hola de nou.
17: Hola, Helena, què tal?
12: Estan engrescats, veig, els oients al xat del Que t'hi jugues,
17: sí,
12: no?
17: Sí, i no els hi fa gaire gràcia haver escoltat que demà és possible que jugui Chesney, Helena, perquè realment tu et llegeixes al xat de YouTube i la gent no és gaire optimista, tenint en compte que demà Chesney pugui jugar

0: Realment tu et llegeixes el chat de YouTube i la gent no és gaire optimista, tenint en compte que demà Chesney pugui jugar a Sevilla. I per cert, Helena, que ahir al final no vam donar els resultats definitius.
1: Cert.
0: L'enquesta d'ahir són d'aquelles que donava joc. Creieu que el Barça actual s'assembla al primer Barça de Guardiola, Helena? 76% que sí. Déu-n'hi-do els resultats contundents dels oients del que t'hi jugues, que creuen que aquest Barça de Flick s'assembla al primer de Guardiola.
1: Ivan, tu què haguessis votat? Que et recorda o no el Barça de Guardiola?
2: Sí,
1: el primer Barça de Guardiola.
2: S'assembla. Crec que és diferent perquè el de Guardiola crec que estava tot molt ordenat i el de Flick em sembla que dona molta llibertat, molta més que del que feia Guardiola als jugadors de dalt, però és evident que s'assembla. I sobretot per una cosa, perquè normalment no passa, perquè sempre t'acabes avançant, però jo recordo... A mi el que em va impressionar del Barça de Guardiola és que et fotien un gol i tot aquell tribunarisme al Camp Nou desapareixia, perquè estaves convençut que aquell equip remuntaria. O sigui, quan marcava un gol, el rival era una condemna pel rival, perquè encara s'activava més. I crec que això també passa, no des del principi, però sí, per exemple, ho vam veure al Camp del Llevant o ho vam veure amb el Racing.
1: Puqui, jo... ens deia Vaquero, no sé si tu que també vas viure ja com a periodista aquella època, que ell li recordava més a la creació del Dream Team, aquest
3: també,
1: equip.
3: A mi també, és més Dream Team que una altra cosa. Perquè el Dream Team era fent un paral·lelisme musical, el Dream Team era rock and roll i el Barça de Guardiola era una sinfonia. Era una àrea de Mozart o de Beethoven, saps? I el Barça de Hansi Flick és rock and roll pur. És rock and roll pur. És a dir, és un equip vertical, és un equip que roba i va i busca la porteria i no es cansa mai. El Barça de Guardiola era el joc de posició, que tenia coses que s'hi semblaven. És veritat que el primer any de Guardiola, amb Eto'o, amb Henry, amb Messi, que comença a jugar pel mig el dia del 2-6...
2: Que és el del triplet.
3: És un Barça... menys de posició, si es pot dir així, que el del 2010-2011, per exemple, que és la sublimació del Barça de Guardiola. El primer sí que és una miqueta més vertical, més de robar pilotes i de buscar els espais. Però s'assembla més al Barça de Flick, molt més al Dream Team. És més Dream Team. És...
1: Tu sempre has estat més de rock and roll, ja ho sabem.
3: Va, aviam, jo he estat escolanet, eh? Cantat el violai.
1: Sí, però tots del Rolling i...
3: Sóc dels Beatles. Sóc més dels Beatles
2: sí,
3: que
2: home.
3: Dels Stones.
1: És veritat.
3: A mi no, però...
1: No, ja me'n recordo ara.
3: No,
1: és veritat,
3: a mi m'agrada el rock and roll. I el rock and roll bo, a mi m'agrada el heavy metal, m'agrada el rock dur. Però sóc més... Si haig de triar, em quedo amb el Barcelona del 2010-2011. Perquè era...
2: El de la final de Wembley.
4: Jo em quedo amb el de Flix.
3: Ara,
4: molt millor.
3: Des d'un punt de vista emocional, em quedo amb el Dream Team, perquè són els pòsters que jo tenia, saps? Mm-hmm. Vull dir, és més...
2: No només els pòsters, que tu coneixes molt més la història del Barça,
3: no,
2: i sobretot com ha jugat el Barça abans de Cruyff. Jo vaig créixer amb Cruyff com a espectador, i... Hòstia, Era sensacional quan jugava aquell equip.
3: Sí, sí.
2: Era una meravella. I evidentment que vas guanyar lligues a l'últim minut, tot el que vulguis. Però durant el camí tu passaves molt bé.
3: Sí, però jo,
2: i això
3: jo...
2: em recorda ara també.
3: Però a mi m'agrada... És a dir, jo crec que futbolísticament, si haig de mirar el partit del futbol de manera neutra, que en el meu cas és impossible, jo no puc veure futbol sense implicar-me amb algun dels dos equips. No, jo veig els futbols, no, mentida. Va, en el meu cas, mentida.
2: Però pots anar canviant, eh?
1: Sempre trobes alguna raó,
3: no? Jo vaig amb algun...
2: Tu decideixes un equip. Doncs jo, segons com va el partit,
3: em
2: posiciono amb un o amb l'altre.
3: Pot ser, però jo un partit del Barcelona no el puc veure neutre. Impossible.
2: Bueno,
3: impossible. Però si faig l'esforç, em quedo amb el Barcelona des d'un punt de vista absolutament escèptic amb el Barcelona del 2010-2011.
1: I d'aquests...
3: Ara, per la implicació emocional, perquè a més conec pràcticament tots els jugadors... personalment, del Dream Team, em quedo amb el Dream Team. I si tirem més enrere, si vaig a triar un, em quedo amb el del 73-74, amb el del 0-5. Si jo em morís demà o ara, m'agafés aquí un patatús i
2: haguéssim...
3: Sí, home, faríeu...
1: Faríem moltes audiència. Coses avui al programa.
3: Però faríeu audiència, sí.
5: Faríem un parell de TikToks.
3: Faríeu un servei a la humanitat.
1: Un reels.
3: Si passés, i on és el cel? Que tampoc passarà, perquè jo quan mori, bup, cap avall. Cap avall, de pet. Em diguessin...
2: Com tots, de fet, cap avall.
3: Com quasi tots estem aquí. Diria, si Sant Pere em preguntés quin partit de futbol, quin equip de futbol

0: Ahora yo diría Sadurní, Rifé, Torres, Costas, De la Cruz, Juan Carlos, Reixac, Asensi, Cruyff, Sotil i Marcial. Jo diria aquest. Aquest és el que jo voldria veure sempre.
1: I a Sant Pere, quan et pregunti qui dels músics de Hansi Flick t'està sorprenent més en aquest inici de temporada?
0: És un embolat d'èpica, d'època. És un sonat d'època. Aleshores, automàticament m'identifico amb ell, em cau bé, em fa rissa, per tant, Adeyemi.
1: Et fa rissa, eh?
0: Em fa riure, sí.
1: Per què?
0: Ell, no sé, em donava un rotllo. Em passava amb Rijkaard. Jo Rijkaard
2: el veia... És un autèntic sonant, i mola.
0: Jo tenia una conversa... Jo no podia tenir una conversa amb Rijkaard, perquè em mirava raro. Ell reia, i aleshores jo també reia, saps? I...
3: Com en Mourinho, no?
4: Si...
0: Bueno, Mourinho el vaig fer amb un rotllo.
4: Si et mires al seu Instagram...
2: Per què reia tant,
4: Rijkaard? Té coses de sonat, eh? Molt fan de One Piece, és de la sèrie One Piece, sí. Adeyemi... té coses una mica de té pedrades.
0: Home, això va sortir amb xancletes a fer un entreno, o l'altre dia estirar-se.
4: Es va quedar mitja hora mirant la pluja.
1: Un post-entrenament, no?
4: Mitja hora mirant la pluja...
0: L'altre, per exemple. Això és...
2: Saps que...
4: Està
0: al seu món. Està al seu món, per tant, respecte total per aquest home. Respecte absolut. Respecte al seu, a més, fa partits com l'altre dia.
2: Jo crec que l'únic entrenador que el podia enfilar és Flick. És Flick. O sigui, el mèrit d'Adeyemi és Flick, absolutament, perquè és ell qui l'ha volgut, és ell qui ha...
1: Mira. Tu creus que va per aquí la semblança amb
2: Rijkaard? No, no,
1: no. No,
2: per què diu Rijkaard escoltant aquesta música, Helena?
1: Això no
2: vol dir,
1: jo no poso la música.
2: Sabeu que el despatx de Rijkaard està ple de llaunes de Coca-Cola buides? Sí, era un bevedor compulsiu de... Sí, no sé per què, tampoc. Això del dolç, aquesta música...
4: Els mentors.
0: Amb el Rijkaard hi ha una de les meves vivències. Li vam fer a l'estatge de l'any 2007 a Sant Andrius. Li vam fer una entrevista al Roger Torelló i jo. Eren dos enviats del món esportiu. I vam fer un campet d'entrenament que hi havia. O sigui, va ser impossible fer-hi l'entrevista. És que, sense motiu aparent, començava a riure un...
2: On éreu?
0: A Sant Andrius, allà a Escòcia. Vale. Reia un, automàticament reia l'altre, i l'ordre... A vegades començava... Cada vegada començava un diferent a riure. Però nosaltres fèiem, a més, preguntes d'aquestes, de futbol, vull dir, no era cap entrevista complicada.
1: No
0: eren test
1: d'aquests divertits, ara.
0: I, escolta,
1: ara.
0: I què farà i com farà per fer encabir Ronaldinho i tot. Aleshores, ella es posava a riure, el Roger es posava a riure i jo m'agafava la carcajada. I era permanent.
2: Perquè no li interessava. A la forma no li interessava.
0: Possiblement.
2: Diu, què estic fent aquí, responent aquests dos tios?
0: Possiblement.
2: Que pregunta sobre futbol, sent entrenador del Barça. Diu, no tenia cap sentit per
0: ell. És possible.
1: Ivan, tu també et quedes amb l'inici de Adeyemi?
2: No, jo em quedo amb Rafinha. Sobretot perquè juga en una posició nova i jo era una mica escèptic perquè l'havia vist jugar de mitja punta. Jo crec que de mitja punta li falten coses a Rafinha, però en canvi de l'antecentre m'ha sorprès molt i tot en positiu. No només pels gols, sinó que clar, hem viscut, o sigui, Lewandowski, eh? O sigui, que, res a dir de Lewandowski, perquè per mi és el millor nou que he vist.
5: Gràcies.
2: Quasi.
5: Gràcies.
2: Últimament. N'hi ha molts. Però clar, o sigui, Rafinha t'aporta tantes coses, no només la pressió, són els gols, assistències, amb el braçalet de capità, jo crec que s'ha convertit pràcticament en un superheroi. Per mi, Rafinha. O sigui, m'ha sorprès molt.
0: No, que no es trenqui amb Ancelotti, eh? Vull dir...
2: Sí, exacte.
6: Bueno, voy a poner 345 minutos, sí. Va a jugar todo lo que pueda. Pressione.
1: Parlant de seleccionador, són les 12:35, anem cap a les Roces, perquè ja està parlant el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
7: Y Roberto Fernández, el delantero del Español. Gracias.
8: Pues... Joan, bueno, creo que seguramente ya tengáis el informe del parte médico del Barça, está lesionado. Entonces hemos traído a Josep. Josep ya ha estado conmigo en la sub-21, jugó el partido aquel, ya es internacional, jugó el partido aquel en Leganés. Es un portero, unas condiciones fantásticas, confiamos mucho en él. Está haciendo una grandísima temporada, es campeón de Liga y de Copa en Italia, de máxima garantía, y además, insisto, es un futbolista que también tiene el recorrido con nosotros importante. Y Roberto es un jugador que también le hemos estado siguiendo mucho, pero que ahora es su momento. Tiene un gran inicio de campaña en el Español, lo está haciendo muy bien, lleva 6 goles, lo está, insisto, haciendo fantásticamente bien, y creemos que se encaja perfectamente en esa otra versión de delantero centro que también buscamos, y que tenemos diferentes perfiles, pero creo que es un delantero que encaja perfectamente en nuestro estilo y nuestra idea de juego.
3: Javi.
5: Hola, ¿qué tal, mister? Javier Herraez, de la cadena SER. Le voy a cambiar un poquito el tercio. Le voy a preguntar por el Balón de Oro, no voy a ser muy original. Imagino que va a decirme que un jugador de la selección española que ha ganado el Mundial, como es lógico. Pero ¿a quién se lo daría usted? ¿A Rodri o a Lamine Yamal?
8: Pues es que, Javier, es que son españoles. Y se lo daría a un español. Así de claro. No tengo preferencias, simplemente... Yo soy, la única preferencia que tengo es que me parecen los jugadores españoles que han hecho méritos suficientes y tienen un talento y una categoría pues merecedora y para ganar ese reconocimiento, ese prestigioso premio.
9: Yo se lo daría a Carvajal.
10: Hola Luis, ¿qué tal? Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Como el vídeo de la lista estaba grabado y con muchos recursos en Ceuta, y también ha querido mandar ese recuerdo al pueblo de ceutí, le pregunto, ¿qué opinión le merece lo de las camisetas? Lo que pasó con Abde, el jugador del Betis, y lo que pasó el otro día también en Elche con Vinicius, Mbappé y Konaté.
8: Mira, yo te puedo hablar, Miguel, de lo que yo opino. Lo que hacen los demás dentro del marco del respeto que tenemos que tenernos todos. No puedo decir, yo creo que si te digo es, al hilo de lo que he dicho anteriormente, perdón, es que hoy yo me siento más caballa y más ceutí que ayer.
1: España. Doncs les paraules de Luis de la Fuente. En uns minuts resumirem què és el que dona de si aquesta compareixença, on ha explicat els motius pels quals no convoca a Joan García. Nil, tens més informació al respecte d'aquesta decisió del seleccionador?
11: Sí, un Joan García que, evidentment, ell volia jugar amb el Barça per poder anar a Espanya. No hi ha una lesió, són molèsties, però ja sabem que Hansi Flick té aquest caràcter de que no vol arriscar ni el més mínim. Joan García és una peça vital pel Barça. El fet de que no estigui avui entrenant ja deixa molt clar que demà no jugarà, per tant, que no anirà amb la selecció espanyola. Però, clar, Joan García, estem parlant de que no és Rodri, és un futbolista que ha jugat només un partit, si no m'equivoco, amb Espanya, que a més no va fer el seu millor partit i que considera que era una oportunitat per ser el porter del futur d'Espanya. S'acaba quedant aquí, no jugarà amb el Barça i tampoc viatjarà per recuperar-se, però bueno, és important recordar això també, que Joan García volia anar-hi, però que s'ha pres aquesta precaució, decisió de precaució, per assegurar que estigui bé, sobretot pel futur del Barça.
1: Doncs bona notícia pel tècnic Hansi Flick, que el podrà tenir aquí fent recuperació. En uns minuts ja us hem anunciat que tindrem al Que t'hi jugues l'oportunitat de parlar amb un alt directiu de Goldman Sachs, el banc inversor que hi ha darrere de l'Espai Barça. Això serà en els propers minuts, però parlava de la Fuente, d'aquesta pilota d'or. Ara ja hem pogut escoltar l'entrevista íntegra de Kylian Mbappé amb els companys del diari AS. Abans ahir escoltàvem una prèvia d'aquesta entrevista amb les seves reflexions sobre el que havia passat amb la samarreta de Ceuta, però en aquesta entrevista amb José Félix Díaz, el director de l'AS, Mbappé dona les raons per les que ell creu que hauria de guanyar la pilota d'or.
12: Yo pienso que puede ser un buen año, pero después no depende de mí. Yo, mi objetivo es siempre ayudar a mi compañero, hacer mi máximo y convencer a la gente que vota, porque al final es gente como tú que votan, ¿no?
13: Sí. Así es.
12: Yo pienso que más que para mí, yo quiero que el Balón de Oro vuelva al Real Madrid. Es el mejor club del mundo, que vuelva al Bernabéu, que vuelva a los madridistas.
1: José Félix Díaz es el periodista español que es vota en Madrid, aquesta... Madrid también, ahora beba. Pilota d'or, rieu, Ivan, Joan.
0: Home, és un exercici de cinisme descomunal. El que acabo de sentir que no havia sentit. L'altre sí, l'altre postular-se ja ho havia sentit. Que el motiu d'ell és absolutament sense interès personal i és perquè torni al Bernabéu, és un cínic. És un cínic.
4: ¿Por qué lo dice?
0: A part de ser un estafador, sí senyor, és un cara dura.
4: Porque está
0: diciendo, a part de postular-se per un trofeu, com es digui això, un guardó, un premi que no li correspon, perquè en el reglament del premi t'està dient què s'ha de valorar. I ell no ho compleix, i ell ja no ho compleix d'entrada. És com si jo em presentés el premi a millor cirurgià de Barcelona. Bueno, em presento perquè he fet un bon any. No, vostè no és cirurgià. No, escolti, Mbappé, vostè no ha fet un bon any, vostè no ha guanyat res, ha guanyat zero. Per tant, vostè no ha... I un dels punts de reglament del Balón d'Oro és els premis col·lectius. Per tant, ja és de cinisme. Però que digui que fa la campanya perquè tenia el Bernabéu... Vamos, jo fos del Madrid estaria com una mono, com una moto emprenyada amb aquest pàjaro. És que és un cínic.
2: N'hi ha un altre d'arguments per ser pilotador, que és el fair play, portar-se bé, sí, i tal. Sí. I va ser ell el qui a la final de la Supercopa, en comptes de deixar que els jugadors dels seus companys aplaudissin el Barça per haver-la guanyat, va dir no, marxem tots d'aquí. Fora d'aquí.
4: Estáis jugando el tonto, estamos Fair jugando play, el tonto tú. Aquí. Estamos jugando el tonto porque yo creo que es nosotros, gracias por la música. Yo creo que eso es parte de fútbol, parte de proceso. Entonces tenemos que jugar todo como equipo, pero si el mejor del mundo soy yo, pues tengo que ser Balón de Oro también.
0: Si no creo yo que ningún pero será Messi. Fins al dia que retiri Messi,
4: com ho va ser un abuelo?
0: És Messi.
4: Com ho va ser un abuelo?
2: Ara t'escolto, perquè...
0: Que he dit alguna vegada alguna cosa diferent. Que he dit alguna cosa diferent. Sempre he dit el mateix. Sempre he dit el mateix. Sempre he dit que és el mateix. Sí, però no res, no modifiquis coses que he dit. No manipulis. No manipulis, senyor Sant Antonio.
2: Voluda manipula.
0: Perquè jo sempre he dit que Messi és el millor del món i de la història. Per tant, si els premis pel millor jugador del món, per Messi, fins que digui adiós, me voy.
2: Fantàstic. Molt bé, Poquí.
1: Doncs, precisament, José Félix Díaz, el director de l'ESQUE, va parlar amb Mbappé, que és qui vota a la pilota d'or, representant a la premsa espanyola. Es va explicar al Larguero que encara no té decidit el seu vot.
3: He hecho alguna lista que otra de posibles candidatos, ¿no? Y entonces ves pros y contras de uno y otro. Me han puesto un examen difícil de momento, un bendito examen, por cierto, sí, bendito examen difícil. Y entonces hay situaciones, porque el primero de los condicionantes es lo individual, luego la influencia en el equipo, luego los títulos que se logran en equipo y selección, y luego el fair play. Bueno, cada uno puede coger puedes agarrarte a cualquier argumento con los 10, 12 jugadores que yo creo que todos diríamos, más o menos. No lo tengo decidido. No me he plantado delante del ordenador, no abierto la plataforma. A lo mejor ya luego me sale solo, ¿no? A lo mejor mi subconsciente dice uno.
1: Iván, el Poquí diu que ell votaria Messi. Tu a qui li donaries aquesta pilota d'or?
2: Jo, Messi.
0: No, jo he dit que... Jo he dit que si fos pel millor del món...
2: Estava manipulant perquè he dit que...
0: Jo, si fos pel millor del món... És per Messi, perquè és el millor del món. Però no és el cas. El premi té una sèrie de variables.
2: Jo sí que li donaria
0: a Messi. Jo li donaria a Cubarsí.
2: Gràcies.
0: Jo li donaria a Pau Cubarsí.
14: Ostres, quina il·lusió.
0: Pauet.
14: Votes?
0: No voto. Vota el que haguem de sentir ara. Vam fer la votació del Félix Díaz, la vam fer ahir amb el Mbappé. Vinga, vamos a hacer, aquí en ponemos. Vam fer tot allà, crac.
1: Pau, un Mbappé que també va tenir paraules cap a Florentino Pérez.
15: Gran importancia porque es el que me ha traído aquí, es el que con quien yo tenía siempre el contacto durante 10 años antes que yo llego aquí en el Real Madrid, siempre ha tenido cariño por mí, siempre ha entendido el contexto de cada decisión que yo he tomado, positivo para el Madrid o negativo para el Madrid. Siempre me ha dicho que un día voy a jugar en el Real Madrid y hoy estoy aquí, estoy muy feliz y por eso yo tengo que agradecerle por todo lo que ha hecho para mí y que siga haciendo, porque es para mí el mejor presidente del mundo.
1: El millor president del món i Mourinho, un dels entrenadors més intel·ligents.
15: Con el míster, con el Mau, es algo diferente. Como yo lo he dicho, es alguien... Una de las personas más inteligentes que yo vi en mi vida. Él sabe cómo manejar, sabe cómo... Es un líder. Yo pienso que... Yo lo sabía antes que llegué, que él estaba especial, pero cuando tú lo ves todos los días, tú ves que es una persona muy especial y un entrenador de leyenda que ha marcado su tiempo y que va a seguir marcando su tiempo con nosotros, eso es seguro.
1: Él estaba especial, digo,
4: es especial,
1: a Mbappé.
4: Es especial, es de los buenos, es un entrenador increíble. Y
2: ¿vos
4: digues
2: que alguna cosa? Sí, un tio que ha tingut a Luis Enrique, que li ha posat els punts sobre les is, que li ha dit exactament que... O sigui, Mourinho se li ha passat l'arròs des de fa molts anys. O sigui, si és que no parla ni de futbol, l'arròs de premsa. És que no es creu res del que diu Mbappé en aquesta entrevista. És simplement postular-se per la pilota d'or i ja està.
1: Vosaltres aquesta entrevista la veieu estratègicament dirigida. Ostres, ja a la pilota d'or, eh?
0: Li dona.
2: Però a qui li dona?
0: A qui li dona? El tio que vota? El tio que vota. I el que vota fa la comèdia i diu, bueno, ara tengo que decidir aquí. És que és brutal. És tremendo.
2: Els tres vots, tu t'imagines que qui votés fos Joan Bails,
0: per exemple,
2: el director del diari Esport.
0: Clar, i li donés...
2: I ens donés una entrevista a la Vinya Mal, en exclusiva, per al diari Esport. A qui votaria?
0: Clar.
2: Va, amb tota la lògica, eh? Vull dir que no ho estic criticant, és
0: clar,
2: que és normal.
0: És així. Uh-huh. És que l'entrevista, la de Mbappé i el comentari de Félix Díaz que hem sentit, és un episodi de Monty Python. Monty Python és la vida de Brian. Estan discutint allà que és el Frente de Liberación de Palestina o el Frente de Liberación de Judea. És exactament allò. És una pantomima.
2: És absurd.
0: I de l'Mbappé sí que em crida l'atenció que quan parla de Florentino Pérez és contundent, diu, és el millor president del món. Punt. És una frase,
2: sí, claro.
0: Subjecte, predicat i atribut. L'altre no. Per definir Mourinho, dona unes voltes.
4: Molt intel·ligent.
0: Dona unes voltes que si és intel·ligent, que si és especial, que si sap portar, que és marrameu. Quan per definir una cosa, que és l'exemple el tens abans. Mejor presidente del mundo, punto. Ja està. Doncs a l'altre
2: no,
0: vinga vol...
2: No pot dir que és el millor entrenador del món.
0: Clar.
2: Tan fàcil com això.
0: Perquè no ho pensa. Clar. Llavors diu, què puc dir aquí, que no digui una mentida i
1: doncs intel·ligent. L'altre jugador que s'està postulant aquests dies de cara a aquesta pilota d'or, Nil, és Lamine Yamal. Ja has pogut veure sencer aquest Universo, sí. Valdano.
11: Sí, de fet ara, només arribar ell protagonista aquesta entrevista amb Jorge Valdano, Universo Valdano. Un reportatge, un documental molt recomanable, per cert, en el qual Lamine Yamal s'obre, parla absolutament de tot, i un dels temes que sempre està al voltant de Lamine Yamal és sobre si quan guanya un Mundial, una Champions o una pilota d'or, deixarà de tenir ambició i de voler guanyar-ho tot. Més contundent impossible.
14: Yo creo que la gente duda más de mí de la segunda. Piensan que porque haya ganado el Mundial, la Eurocopa y la Liga, no quiero ganar 3 Mundiales y 5 Champions. Y ya puedo asegurar que la ambición es lo que más tengo. O sea, si vengo de ganar el Mundial, el día que gane el Mundial quería ganar otro más. Y después de ganar 2 ligas, bueno, llevo 3, pues quiero ganar 6. Entonces yo creo que el amor al fútbol es lo que te da. Al final yo vivo por y para el fútbol. Sin el fútbol no estaría aquí y no tendría lo que tengo. Entonces, como me han educado a mí, es de ser agradecido y de agradecer al fútbol. Y la única forma de agradecer es querer jugar siempre y querer ganar siempre.
11: Doncs ja ho escolteu, Lamine Yamal, que diu que, tot i que hi hagi gent que es pensa que la que guanya la Champions i la pilota d'or ja perdrà aquesta motivació...
16: Grande, hijo. El mejor. Es el mejor, hombre. Y si tiene hambre, yo le traigo nuggets.
11: Amb nuggets segur que guanyarà molts i molts a Mundials. Per cert, aquest us agradarà. De la pilota d'or, diu que s'estan utilitzant criteris ara mateix que no són els que donen o haurien de donar el premi al millor jugador del món.
14: Yo creo que el problema ahora es que la gente está valorando cosas que no son del Balón de Oro. Por ejemplo, como cuando dicen que tiene que ganarlo un jugador del PSG porque ha ganado la Champions. Cuando tú ganas la Champions, te dan el premio de la Champions al PSG, que ha sido el mejor equipo. Y ese es el premio que tiene el Paris Saint-Germain. Otra conversación diferente es que en el Paris Saint-Germain está el mejor jugador del mundo. Entonces yo creo que ese premio se tiene que dar al mejor jugador del mundo y fin. No un jugador que haya metido 80 goles, porque cuando tú metes 80 goles te dan el premio al Pichichi de la temporada. Entonces son cosas muy diferentes que la gente no está entendiendo. Entonces, el mejor jugador del mundo es el que tú como comentarista estás viendo el partido y estás disfrutando de él, lo ves, es un jugador muy diferente a todos. Entonces, yo creo que cuando se vuelva a centrar bien eso y en que el mejor jugador del mundo es el mejor y no es el que más goles mete ni el que más títulos ha ganado, es el mejor, ahí el premio volverá a tener el valor que tiene.
2: ¿Cómo veus, Iván?
0: Entonces lo gano yo.
2: Es un pal Mbappé total. Sí, li està negant el dret a guanyar la pilota d'or només perquè fa gols, perquè és veritat.
11: Home, ell té raó, el premi
2: a gols,
11: dos al Pichichi.
2: No guanya res. Llavors, hòstia, és que un jugador que no guanya res no pot guanyar una pilota d'or. És que és així de normal.
11: I si marca gols, que li doni la bota d'or.
2: I també el que fa per això és postular-se ahir una altra vegada. Ja. De forma indirecta, dient, és aquell que et fa disfrutar, tal. O sigui, esclar,
4: perquè una cosa...
2: No hi ha cap jugador ara mateix que et faci disfrutar més que la Min.
4: Una pregunta, Ivan, o Joan.
0: A de Yemi.
4: És que, mira, precisament... No us feia més por, entre cometes, abans Mbappé, quan jugava d'extrema esquerra al PSG, sí. Que se'n anava de tot Déu, o fins i tot quan començava el Mònaco, que el Mònaco va arribar llunyíssim perquè era un monstre. Ara com a nou, sí, marca molts gols.
0: Però això és un problema que té el Madrid. Ja el tenia l'any passat, no l'han resolt, segueix... El Madrid té els mateixos problemes de futbol. Un crec que és aquest, un altre és que no hi ha construcció de joc a la sala de màquines, Però bueno, escolta,
2: però a mi em fa por igual, eh?
0: O sigui, sí, no dic que faci por, però fa menys, però fa menys
2: per miro, per miro, per miro, perquè jo... al final Mbappé sempre ha jugat per ell.
0: Sí, però per l'esquerra, per no. l'esquerra, amb espais, amb moviments, sí. sense un altre que l'estorbi, era molt més demolidor.
2: Sí, però el problema del Madrid no és Mbappé.
0: O sigui, és un dels...
2: Per mi no.
0: Bueno, és Vinícius.
2: De fet, no, per mi un tio que et fot 50 gols per temporada no pot ser problema.
0: No, estem dient que sigui un problema. No, que faci 50. Estem dient... Estem dient que quan jugava per l'esquerra feia més por que quan juga de nou i també fa gols de nou.
2: Bueno, doncs jo no estic d'acord. Vale,
0: pues ja està, pues ja està.
1: A veure si ara heu de venir aquí un dia i està d'acord amb alguna cosa.
17: De fet, en aquesta entrevista Lamine diu que ell i Pedri parlen de que si tinguessin l'acceleració que tenen Rafinha i Mbappé, serien molt superiors a la resta de futbolistes, i parla també de la pressió, que és una cosa que se li ha posat a sobre des que té 17 anys. Diu que aquesta pressió és una adrenalina sense la qual la pot viure.
14: No sé, yo lo siento como una adrenalina que solo me da esa presión. O sea, no podría ir a jugar un partido sin pensar que alguien espera algo de mí o yo mismo espero algo de mí. O sea, no puedo ir a jugar un partido diciendo, bueno, no soy el centro de atención, entonces puedo jugar normal y... O sea, no lo siento así. Siento como que siempre tengo que hacer algo para ponerme la presión sobre mi cuerpo y tener que demostrarme a mí que puedo con más y más y más y más. Entonces, es algo que solo me da el fútbol y me encanta.
17: Per tant, aquesta adrenalina que li dona la pressió a la Menyamal, li sempre ha dit que per l'alegria que hi té en el seu joc li ha agradat molt a Neymar, però està meravellat, com tot el món, amb el Mundial que va fer Leo Messi.
14: Todo el mundo sepa que es el mejor de la historia. Nadie se esperaba un Mundial tan,
8: eso es,
14: tan legendario como el que ha hecho en todos los partidos, llevando a la selección hasta una final, porque para mí la Argentina tiene buenos jugadores, pero Leo era el que en momentos importantes siempre estaba. La verdad que sí, para mí ha sido el mejor jugador del Mundial por todo lo que es y por lo que generó. O sea, nadie se esperaba que un jugador a la edad de Leo, aunque fuera Leo, pudiera hacer las cosas a ese nivel.
2: El mejor jugador del Mundial, eh?
17: Sí, per això, sí.
2: I li va donar a Rodri, eh?
17: Sí, diu el millor jugador del Mundial, sí. Per això dic que un dels abstractes...
2: Seria maco que li donessin la pilota d'or a Messi.
1: Per tancar, no?
17: Una cada any. Una cada any fins que ens morim.
2: En 18 seria la
0: número 9.
2: Seria maquíssim.
0: Pau Cubarsí. És el que se l'ho mereix més.
2: Gràcies, Joan. Només una cosa molt curta, perquè el que més m'ha agradat de l'entrevista és... veure-li el coquet aquest que té per guanyar. Perquè, perquè al final, és, i té raó, és la por que tenim tots, sí. Que un dia es deixi anar. I només els futbolistes legendaris tenen tots en comú una cosa, que és que per ells guanyar és una droga. O sigui, és addictiu.
17: Ho ve a dir, adrenalina.
2: I sense guanyar no poden viure. Li passa a Messi, li passa segurament a Mbappé, li passa a moltíssims
17: jugadors.
2: Cristiano, i esperem que aquest coquet també el tingui dins.
1: Va estar en directe a la roda de premsa del seleccionador Luis de la Fuente, que s'ha referit a l'homenatge que no es va poder fer finalment al Camp Nou als campions del món.
8: A mi me da pena, porque creo que es un reconocimiento... en la justa medida de grandes jugadores del club que han ganado campeonato del mundo, que no pasa muchas veces. Ahora, no te preocupes que lo estarán celebrando mucho, porque allá donde van se lo reconocen, en Elche, en Valencia, en todos los sitios donde van, pues bueno, yo lo celebro que sea así, pero obviamente a todos les gusta que se le reconozcan los éxitos y todo el trabajo que haces en tu casa. Pues si no puedes en tu casa, pues ya lo hacen en otro sitio, ¿no?
1: Paraules del seleccionador, digues, Ivan.
2: No, per posar dos noms, Olmo i Cubarsí, van dir que ho entenien perfectament.
1: Li han preguntat al seleccionador també per la no presència de Xavi Espart en aquesta llista. Ens deia el que està a la sub-21, respon de la Fuente.
8: La posició de lateral derecho, obviamente, la tenemos también muy bien cubierta. Es verdad que los laterales derechos son Pedro Porro y Eri García, que ahora le planteamos, también está jugando en su club de esa manera, pero si no hubiera... Pues aquí está David, que también tiene una lista fantástica de la sub-21 y luego lo contará, pero está Iván Fresneda, Xavi Espar.
1: Nil, no sé si s'esperava Xavi Espar poder haver entrat en aquesta llista, però és cert que estava molt complicat colar-se a l'absoluta.
17: Estava complicat, jo crec que era un moviment bastant de calaix, que el rendiment que està donant Eric García de lateral dret faria que anés a la selecció espanyola en aquesta posició amb la retirada de Marcos Llorente. Per cert, una dada que trobo ara per aquí que publica Jaume Marcet, convocatòria de la selecció espanyola. Jugadors formats a la Masia, 9. Josep Martínez, Eric García, Cubarsí, Cucurella, Grimaldo, Fermín, Olmo, Lamin Yamal i Víctor Muñoz, i posa perquè va jugar al Barça. Jugadors han passat al Barça bé, Roberto Fernández, jugadors formats a la fàbrica, i posa Víctor Muñoz, que també va passar pel Madrid. També és una dada.
0: 9-1.
18: I no hi volgut comptar a Joan García, que és de la Masia.
0: 9-1.
17: Déu-n'hi-do, 9-1.
0: 9-1, per cert, que és el resultat del primer Barça femení, Madrid femení. Perquè, sí, curiosament, que és una casualitat de la vida. Perquè ells fingeixen que no era ell, que no era el Madrid, però sí ho era. Perquè era el Tacón Real Madrid, que la samarreta anava amb l'escut del Madrid al dorsal. Per tant, 9-1, un altre 9-1. Toma! Toma!
1: Va, encara ens queda molta teca en aquest Què t'hi jugues, perquè hem d'escoltar l'entrevista a l'alt directiu de Goldman Sachs. Això serà a partir de la una. També hem d'escoltar a Hansi Flick en aquesta prèvia del Sevilla-Barça. Tot això, com us dic, després de la pausa i del butlletí informatiu. I Bermo, no sé on ens portes, o Leo, perdona, no sé on ens portes per celebrar tots aquests elogis que t'han plogut avui al programa.
19: Por la palabra que me cayeron, yo la verdad que creo que mérito no tengo yo. Mérito lo que tiene La Cabrera, el mejor restaurante argentino de toda Barcelona. La verdad que el mejor asador que viene de Buenos Aires se llama La Cabrera, que está en carrera de Diputación 239. Esto lo puedo decir hasta catalán yo. Diputació 239. Està acá al lado.
2: Escolta, podríem fer un pensament.
0: El meu col era el 277 i era entre Pau Claris i Presa Gràcia.
19: 239. Poder reservar por Google Maps o llamando al 93-878-3230.
2: Si n'hi ha de part teva,
19: el que vos preferís.
2: Caurà alguna cosa.
19: Igual una xocotorta, jo què sé. Què és això?
1: Ens queden 20 segons, però m'estàs dient que t'has criat al centre de Barcelona?
0: Era pel col·legi dels Escolapis de Diputació.
1: Després de tot el que rajes aquí.
0: Bueno, clar, perquè la degradació, el que era una ciutat meravellosa, modernista, magnífica,
1: no sé
0: còmoda,
1: preguntes,
0: agradable,
1: Joan.
0: Sensacional,
1: no sé
0: fenomenal, bonica, se l'han carregat en putrefacció.
1: Fem una pausa i seguim endavant el Què t'hi jugues. No marxeu.
20: Què t'hi jugues? Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Aquí vivim moments que no passen enlloc més.
1: A vostès els han intentat corrompre? Ui, quin silenci.
2: A mi, jo no.
3: A mi
2: jo
3: sí.
2: Crec que...
3: A mi sí, a mi sí. Això passa. Igual que en el procés, en algun moment, a mi em van arribar a dir, escolta'm, si tu frenes una mica, doncs...
1: Doncs què?
0: Conversa entre presidents. Només a l'Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Cada matí de 7 a 12 a SER Catalunya i durant tot el dia a l'app i web de la SER.
3: Això passa, sí, passa. Si saps on vols anar,
0: posa't a caminar. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
4: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Elena de Diego.
5: Una i dos, el Què t'hi jugues ens divertim i avui ho fem amb Hansi Flick, que ja està compareixent en la prèvia d'aquest Sevilla-Barça de demà.
6: Va ser responsable d'allò. També va ser gràcies a ell.
5: Estan preguntant sobre Chesney.
6: Per mi és un porter... fantàstic, amb molta experiència, i això ho hem de tenir en compte.
7: Hola, Hansi, Clara Rodergues de RAC1. Preguntarà per Joan Garcia, aquestes molèsties, una mica si la decisió que descansi és consensuada amb el jugador, és més una recomanació mèdica i ell volia més forçar, i si serà el tornar de l'aturada. Gràcies.
8: We always decide together, so it's like...
6: Sempre ho decidim junts, sempre és així. Parlem amb ell i amb l'equip mèdic i hem estat parlant de tot plegat, de les molèsties que tenia, i no és massa important, però necessita descansar i per això hem decidit que descansi demà.
9: Hola, Hansi, Santi Vall, en directe al Què t'hi jugues de SER Catalunya. Demà juga Chesney o juga Livakovic?
8: You know that I'm there never speak about...
6: Ja sabeu que mai parlo de la convocatòria el dia abans, o sigui que esperem fins demà.
5: Doncs Flick que no desvetlla qui estarà demà a la porteria del Barça, si Chesney o Livakovic. El que sí que ha dit és que Joan Garcia descansa.
10: Per tant, podeu venir al Què t'hi jugues demà directe a les 8 a Sevilla. 6-6-32-72-11.
11: Debe algo, debe que le lleguen jugadores lesionados, sobrecargados. Y hablando de este tema, ¿cómo ha estructurado usted
8: este tiempo que vamos a estar sin fútbol? ¿Cómo lo va a hacer? So first we have to play tomorrow and then...
6: Bé, en primer lloc hem de jugar demà i després del partit de demà a Sevilla tindrem aquesta finestra, aquest descans, no per tots els jugadors, hi ha jugadors que estan amb les seves seleccions. Si està bé o no està bé, no ho decidiré, no diré res perquè no és una decisió que estigui en les meves mans, no puc fer-li res al respecte. Òbviament, quan els jugadors marxen, sempre em preocupo una mica, però al final confio també i crec en els entrenadors de les seleccions. I sempre miro de ser positiu, és a dir, que al final, quan tornin tots, tindrem també uns dies perquè es recuperin, si cal, i per centrar-se en el proper partit contra el Getafe.
12: Hola, mister. ¿Qué tal? Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. La temporada pasada el equipo perdió en Sevilla, el equipo sevillista fue superior a ustedes, usted lo dijo después del partido, que fue una derrota merecida. ¿Qué aprendió usted de ese partido la temporada pasada en el Sánchez Pizjuán y sobre todo, cómo ve al Sevilla esta temporada? Gracias.
8: Bé,
6: primer he de dir que crec que ara mateix estem a un nivell diferent que la temporada passada a Sevilla, abans d'anar a Sevilla, però després tots els partits comencen amb 0-0 i el Sevilla, sobretot a casa, estan jugant molt bé, fan molta defensa un a un i ens intentaran pressionar en aquestes situacions, per això per nosaltres serà molt important jugar amb confiança, sortint amb la pilota segura cap a fora i és important que tinguem el partit controlat, i això vol dir controlar-lo també contra un equip que juga molt a l'1 contra 1, que ens passem la pilota aviat, que no comencem a driblar a l'1 contra 1, sobretot en la nostra meitat de camp o al mig camp, sinó quan ja estem en el camp d'atac, i intentar moure la pilota de costat a costat. Això és el que volem fer.
13: Buenas tardes, mister Alfredo Martínez, Onda Cero. Usted siempre dice que solo se preocupa de lo que puede controlar, pero lo cierto es que si mañana gana, son 7 victorias, récord, el pleno en la primera parte del campeonato, 21 puntos, y que el domingo sus dos más directos rivales se enfrentan, y si consigue la victoria puede marcar diferencia. No sé si es que le conviene más un empate y que se dejen puntos los dos equipos, si estará muy pendiente del derbi, pero si mañana ganan pueden marcar diferencias en la tabla, ¿verdad?
14: No.
6: Per mi el més important és que ens centrem en nosaltres mateixos. Crec que el millor és això, pensar només en nosaltres, i demà hem de guanyar, demà volem guanyar, i és la feina que hem de fer a Sevilla.
15: Sí, hola, Hansi, Xavi Lemus de TV3. Ara parlava de rècords, d'estadístiques, és indiscutible que és un començament de temporada o de lliga, en aquest cas històric, per part de l'equip, però més enllà de qüestió de resultats, el que està meravellant a la gent és com juga l'equip i el nivell físic que està oferint l'equip. Per la seva experiència com a entrenador, és factible, és sostenible mantenir aquest nivell de joc i aquest nivell físic al llarg de tota la temporada? Gràcies.
6: Bé, treballem tots els dies en això, precisament. La recuperació és una part molt important i crec que de moment estem gestionant la càrrega dels jugadors molt bé, i és el que hem de seguir fent en les properes setmanes. Per mi aquesta és la clau, perquè tenim molts partits i hem d'entrenar, però també hem de tenir present la recuperació.
16: Sí, Hansi aquí.
5: Estem escoltant el que t'hi jugues, les paraules de Hansi Flick a la prèvia d'aquest Sevilla-Barça.
17: Quería preguntarle si seguirá con esta fórmula para el partido en Sevilla y si una de estas rotaciones puede ser Gabriel Jesús, que todavía no ha salido como titular. Gracias.
6: Ho veurem, ja ho veurem, però sí, hem de seguir fent canvis i rotacions, és una cosa normal i ho hem de seguir fent per gestionar bé els minuts de cada jugador. I puc dir, per exemple, que Pau Cubarsí sí que serà titular, perquè ha estat important per ell poder descansar contra el Racing, i de moment només puc dir això.
18: Jack Pairet del Llei Esport, aquí Hansi. Volia preguntar-te per Adeyemi. És un jugador que està cridant molt atenció a la gent, no només pel seu futbol, sinó pel seu caràcter. Vostè va dir que si estava a focus era un grandíssim jugador. Voldria que ens expliquessis com és el seu caràcter, perquè tampoc el coneixem tant. Si va pensar que era un risc a l'hora de fitxar-lo, perquè sembla que sigui un jugador que se l'hagi d'apretar una mica. I si és el jugador més ràpid que ha entrenat mai. Gràcies.
6: És molt ràpid, realment, però si és el més ràpid, no ho sé. Alfonso Davies crec que és similar, també. Però és un bon nano, és una bona persona i té molt de respecte al vestidor, s'ha guanyat el respecte i se l'estimen molt tots. Quan va arribar, a més, amb les actuacions que està tenint aquesta temporada, facilita les coses, òbviament. Crec que Alemanya no estava en un bon moment i per ell el millor era canviar d'aires, anar-se'n a un altre país. Estic content que es decidís per nosaltres, i conec la seva qualitat, la qualitat de la Adeyemi, i sé de com l'hem de gestionar, i aquesta és la situació que tenim. Jo li donaré la confiança i aposto al 100% per ell. Hem de veure i veurem més partits com el del dimecres.
5: Gran elogi de Hansi Flick a De Jemi. Joan, que a tu t'ha captivat i diu que el vestidor també, que ha caigut de peu.
10: Sí, perquè és simpàtic, agradable i té bon rotllo amb tothom, per tant, és d'aquests jugadors que fan vestidor.
5: Un bon noi, com ha dit un Hansi Flick, que ha desvetllat que Cubarsí sí que serà titular demà al Pizjuán. Joan García descansa, una decisió que han pres conjuntament amb el jugador, el tècnic i els serveis mèdics, i no ha volgut mullar-se, no ha volgut dir si demà jugarà Livakovic o Chesney. Són les 1:11. De seguida el Santi Ovalle ens resumirà tot el que sigui destacable d'aquesta última part de la roda de premsa de Hansi Flick. Però ara el que t'hi jugues, com us hem estat explicant durant el programa, el que volem fer a menys de 24 hores per l'inici de l'assemblea del Barça. Albert Llimós, què tal? Bon dia.
19: Què tal? Bon dia.
5: És escoltar aquesta conversa que has tingut amb un alt directiu de Goldman Sachs, que és el banc inversor que hi ha darrere de l'espai Barça. Una entrevista molt rellevant, perquè no és habitual que accedeixin a parlar amb nosaltres, a fer entrevistes públiques, i perquè precisament a l'assemblea de demà el Barça demanarà als socis permís, d'una banda, per demanar un nou crèdit de 300 milions per acabar l'espai Barça, i d'una altra, poder accedir a 210 milions en bons per fer front a les dificultats de tresoreria que ha generat, en part, els interessos de l'obra de l'estadi.
19: Sí, és un dels punts principals de l'assemblea d'aquest dissabte, que se celebra de manera telemàtica i que hi ha 4.597 socis i sòcies compromissaris citats a aquesta cita per decidir diferents punts, els pressupostos, tancar l'exercici d'aquesta temporada passada, i el punt 4 crec que és important, no? Aquests 300 milions i 210 que comentaves, doncs, que ho hem pogut parlar amb un alt càrrec de Goldman Sachs, que són al final, no?, els encarregats de gestionar tota aquesta estructuració del crèdit per acabar l'espai Barça.
5: Aquesta és la conversa que ha tingut l'Albert Llimós aquí al Què t'hi jugues amb un alt directiu de Goldman Sachs.
19: Director general de Banca Inversions de Goldman Sachs, Jorge Alcobé, què tal? Bon dia.
20: Bon dia.
19: Abans d'entrar en matèria, si m'ho permet, deixem preguntar-li dues coses perquè ens entengui la gent, perquè estem parlant d'economia, estem parlant de números. Quina és la seva funció perquè el soci, el compromissari també que anirà a l'assemblea de demà, ho entengui? Goldman Sachs és l'encarregat d'estructurar l'operació per construir l'espai Barça, per buscar inversors. Crec que fa més de 12 anys, no?, que tenen contacte amb el club. I quin paper hi juga en tot això, Jorge Alcobé?
20: Bueno, nosaltres, Goldman Sachs, som assessors financers en general, i hi ha un departament que ens dediquem a infraestructures i a l'esport, eh? I en aquest sentit, pues, hem fet, pues, entre 40 i 50 estadis en el món, sobretot als Estats Units, pavellons de bàsquet, i en aquest sentit, pues, quan va haver-hi la demanda del nou estadi al Camp Nou, vam oferir els nostres serveis al Barça, i amb la nostra experiència i ens van triar.
19: Uh-huh. Amb aquesta experiència, ara ho deia, no?, 50 estadis arreu del món, digui'm, el Camp Nou serà el millor estadi del món? I després, que crec que és més important de cara als socis, no?, estarà completament acabat l'estiu del 2027? Perquè ara mateix el que sabem és que la botiga, crec que al novembre, no?, ja estirà en funcionament, al febrer 72.000 espectadors, al març 75% dels VIPs, no?, dels seients VIPs ja en funcionament, i després 6 mesos a Montjuïc. Amb tot aquest horitzó, estarà acabat l'estadi el 2028?
20: Sí, l'estadi serà magnífic, amb 105.000 seients, que serà el més gran d'Europa. A més, creant un actiu nou pel club, no?, hem pogut segmentar la demanda de nous seients i noves experiències al voltant de l'estadi, durant la setmana i durant el dia de partit. Com tu dius, el següent moment clau és, doncs, aixecar tota la coberta l'estiu del 27, i l'estadi estarà 100% operacional el 2028. I a sobre, doncs, el Camp Nou, com s'ha fet públic aquesta setmana, acollirà la final de la Champions League el 2029, cosa que reforça tot aquest calendari i la feina feta a través de l'estadi, i donarà un impuls al que és l'Spotify Camp Nou i a la ciutat.
19: Uh-huh. I una confiança, suposo, als inversors, no? Una notícia com aquesta és molt ben rebuda.
20: També, per suposat. Uh-huh.
19: Demà hi ha l'assemblea, dèiem. Un dels punts claus és aquests 300 milions que demanarà el Barça, la Junta Joan Laporta, als socis compromissaris, i aquests 210 en bons per afrontar els decalatges que hi ha en tresoreria. Per què ha hagut aquest desviament sobre el pressupost aprovat a l'inici del projecte? Ho dic perquè si estan satisfets amb l'IMA, que es parla molt també de penalitzacions, o això ja era previsible quan es va signar l'acord i en una obra d'aquesta dimensió?
20: Sí, una mica això, no? Les obres van començar el 2023 i de la mateixa manera com en el nostre dia a dia pues tenim inflació, no? de productes quan de lo més bàsic, no? El supermercat, del transport públic, etc. Pues de la mateixa manera hi ha inflació de materials. També, més de desfà l'obra, pues hi ha algun canvi de disseny per millorar el camp o per les noves experiències que comentava abans, els treballadors, etc. Pues tot això té un impacte i aquest impacte ho hem valorat amb aquest increment, no? I el que tu dius, de moment, pues, el club, els inversors, tothom pues, satisfets amb l'IMAC i la feina feta, i aquesta ja és la part final per acabar l'estadi.
19: És la definitiva, eh? 1450, no? 1485, més aquests 300, d'aquí ja no ens mourem.
20: Exactament.
19: Uh-huh. Els càlculs que s'han fet públics fins ara de la capacitat de generar ingressos del nou Spotify Camp Nou, es parla d'uns 420 milions quan estigui ja a ple rendiment, suposo que aquesta temporada 28-29 que dèiem abans, comptant ingressos indirectes, és a dir, botigues de l'esplanada, altres, no sé quins altres es podrien comptabilitzar, si ens ho pot explicar, es podria arribar a superar els 500 milions directes i indirectes de l'estadi?
20: Mira, el que sí que puc comentar és que els ingressos, de la mateixa manera que has nombrat els costos, no, els ingressos també estan molt per sobre del pressupost original. I això fa que el rati d'ingressos contra costos o del servei del deute es mantingui en un nivell molt bo i en línia amb el primer dia, no? I això és molt important, no? La pujada d'ingressos ha cobert no només el pressupost més discret que vam posar, sinó que l'ha millorat i estem en el rang més optimista, no?
19: Mm-hmm. El més optimista són aquests...
20: I això...
19: Digui, perdoni.
20: Sí, no, sí, això farà pues, que el club disposarà d'una xifra d'excedent d'ingressos que seran destinats pel club, no? I aquesta xifra és de tres xifres en milions, o sigui, més de 100 milions cada any, com a mínim, que aniran cap al club. I llavors, això, tornem al punt que sempre hem comentat, no? El que hem fet és apalancar la marca del Barça i apalancar, tenir una nova infraestructura, perquè aquests ingressos addicionals, que no estaven abans, ells sols paguin per l'estadi, i a sobre amb un excedent que va cap al club.
19: Aquests 100 milions, diu, respecte al que s'ingressava en l'anterior Camp Nou, no respecte als comptes inicials que es van fer d'aquest projecte.
20: Exacte, o sigui, tindrem un excedent del mínim de 100 milions cada temporada que s'ha destinat cap al club.
19: Uh-huh. Respecte, repeteixo, respecte a l'anterior Camp Nou, abans de començar les obres.
20: Sí, sí, exactament, sí.
19: D'acord? I això mentre s'està tornant el deute i els interessos. Després,
20: exactament.
19: És evident que després aquesta mm-hmm. xifra creixerà moltíssim.
20: Bueno, això esperem tots. Però bueno, jo de moment m'agrada estar discret i amb els números que tenim ara pues és això, no? Es paga els interessos, el préstec i a sobre hi haurà un excedent pel club. Mm-hmm. I esperem que aquest excedent cada any, cada temporada sigui més gran.
19: Mm-hmm. I no ens movem d'aquestes xifres que més o menys han sortit públiques, d'aquests 420 milions de màxim i que podrien ser majors, entenc, amb els indirectes.
20: Podrien ser majors, però bueno, de moment estem contents amb com va.
19: Uh-huh. Apollo Global Management, propietari de l'Atlètic de Madrid, participa del finançament de l'Espai Barça. Quin paper hi juga? És clau? És un actor més dins de tots els inversors que hi ha?
20: Això, la informació dels inversors és privada i aquesta, si em permets, no la comentaré.
19: Uh-huh. Si ens trobéssim en un escenari inesperat, com va passar, per exemple, l'any 2020, i el club no pogués afrontar aquests 130 milions que, més o menys, si no em corregeix, haurà de pagar cada any el Barça entre interessos i retorn del deute, a què té dret Goldman Sachs? Ho dic perquè, justament aquesta setmana, sabíem que si s'aprova el nou crèdit aquest de 300 milions demà, canvien les condicions, no? I els primers 100 milions d'ingressos aniran als inversors. Si hi hagués un escenari de caiguda d'ingressos imprevistos, podrien intervenir vostès en la gestió del club? Tenir algú amb capacitat de decidir en decisions comercials o patrimonials?
20: Uh-huh. Mira, els inversors, en aquest cas, tenen dret als ingressos addicionals que genera l'Spotify Camp Nou perquè és la garantia del préstec que han donat. Però en cap cas gestionen el club o tindrien la propietat de l'estadi, ja que ni el club garantitza la financiació ni l'estadi és col·lateral per la financiació. O sigui que, repeteixo, és que els inversors tenen dret als ingressos addicionals del club com la seva garantia en el cas de que hi sigui un escenari d'això, d'una pandèmia.

0: escenari d'això, doncs una pandèmia que l'estadi estigui buit. No?
1: O sigui, la
0: Però
1: pròpia...
0: en cap cas la propietat ni la gestió ni la propietat de l'estadi. Tot això ho vam excluir de qualsevol possible garantia del préstec.
1: Per tant, remarco, si hi hagués alguna decisió que no anés, que la junta directiva prengués alguna decisió que vosaltres no veiessin, tampoc n'hi pot entrar Goldman Sachs, perquè tot es garanteix
0: correcte
1: amb aquests ingressos de l'estadi directes, no?
0: Correcte. Si el préstec no es pogués pagar, pues, tindríem dret al col·lateral del préstec, i el col·lateral del préstec són els ingressos addicionals futurs del Spotify Camp Nou. Res més.
1: I canvia molt, amb això acabo, senyor Alcover, canvia molt aquestes noves condicions amb aquest nou crèdit de 300 milions, això que els primers 100 milions vagin als inversors i després a l'estadi? Això canvia molt les regles del joc?
0: No, és una mica el mateix. Ara que l'estadi està fet, doncs el risc és menor pel club, i el club ha pensat que aquests 100 primers milions vagin cap als inversors i després ja la resta va cap a... doncs les despeses del club, etcètera, etcètera. Després l'extra doncs vagi cap al club també. Com a l'estadi està ja en funcionament i aquest any, aquesta temporada 25-26, doncs ha estat un èxit, doncs el risc ja de fer això doncs és molt menor.
1: Entraria en vigor aquesta temporada, la 26-27,
0: sí,
1: entenc,
0: exacte.
1: Tot i que no està a ple rendiment l'estadi encara.
0: Exacte, com la 25-26 ha sortit també... només amb els números de la 25-26 i a sobre el 26-27 hi haurà més seients disponibles, pues el risc que fa que el Barça assumeix amb això pues és mínim.
1: I amb això acabo, només una cosa, perquè molt vinculat amb això, els trams, no?, duraven fins a 24 anys, no?, fins després de 24 anys, el primer acord que va haver de finançament, no?
0: Bueno, ja es va escalonar, jo m'he escalonat fins al màxim possible en funció de tot, jo sí, potser l'últim, ara no me'n recordo si és el 2040 i alguna cosa, però sí. Hi ha trams a més de 5 anys, hi ha trams a 10, a 15, el que no volem és que hi hagi un any amb molta deute a tornar, no? Llavors s'ha de gestionar. Llavors, si hi havia algun inversor que volia un tram a 24 anys, o a 20, o a 18, doncs l'inventor en pot donar.
1: 20 i escaig anys pagant el Camp Nou, però amb la garantia, no?, que el Barça en cap cas hi ha en risc la propietat, o fins i tot el propi estadi no està en risc, no?, que tot és en base a aquests ingressos de més que genera l'estadi, i que el club parla sempre d'aquests 420 milions anuals. Suposo que en té moltes ganes, no? No sé si estarà a Barcelona a l'assemblea demà o quan estarà a Barcelona, però suposo que també com a part del projecte, no?, a part important del projecte, tenim moltes ganes que arribi, suposo, l'estiu del 28.
0: Sí, sobretot com a culer.
1: I exfutbolista, no?, pel que tinc entès.
0: Bueno, sí, això era més modest, futbolista modest, però sí, també exfutbolista.
1: Va jugar a les categories inferiors de l'Everton, no? Crec que ho va explicar els companys de Catalunya Ràdio.
0: Sí, no sé d'on van trobar una foto meva, no sé on, però sí, fa molts anys ja.
1: Molt bé. Doncs moltes mercès. Veurem què decideix demà el soci compromissari, perquè repetim que hi ha un punt important, no?, en aquesta assemblea, que és la que s'apropi, que s'aprovi els 300 milions i els 210 en bons, no?, de cara a poder acabar aquest projecte de l'Espai Barça, i l'any 2028 el Barça tingui el millor estadi de tot el món.
0: Això, confiem.
1: Moltes gràcies.
0: A vosaltres. Bona tarda.
2: Què t'hi jugues?
3: Molt interessant, Llimós, aquesta conversa amb Jorge Alcover, el director general de Banca i Inversions de Goldman Sachs, que és veritat que moltes de les coses que ens explicava les heu anat explicant, tant l'Adrià Soldevila com tu, però són ells mateixos qui posen veu, Goldman Sachs, a totes aquestes xifres que ens heu anat desgranant.
1: Sí, sobretot important també aquest canvi, no? Aquest darrer canvi que s'ha aprovat o que s'aprovarà gràcies a aquest nou crèdit de 300 milions, no?, que els 100 primers milions aniran primer els inversors i després al Barça. En principi, doncs, veurem com afecta això a tresoreria, però el que deia el Cobé, doncs, és que s'ha pactat això perquè els números són molt bons i que, per tant, els resultats de l'estadi, 225 milions la temporada passada, 275 per aquesta, doncs permeten que primer vagin els diners pels inversors i després pel Barça per fer les seves despeses.
3: No t'agrada això, Ivan?
4: No, ni m'agrada ni em desagrada. A part, tampoc no soc un expert en números, simplement entenc que això estava previst, o sigui, vull dir, no s'ha pactat

0: Ara. Bueno, perquè això són...
1: Bueno, però amb els 300 milions d'ara que demà s'aprova, tot aquest, no? Les regles del joc canvien.
0: Sí, les regles del joc canvien, però entenc que estava previst que si en algun moment s'havia de demanar més crèdit, les condicions canviaven. Canviessin. Per tant, ja hi havia una possibilitat de que s'hagués de demanar més diners. I això sí que em sembla una mica estrany, sobretot perquè, bueno, mira, llegeixo a Xavier Bosch, de Mundo Deportivo, que a la contra... es pregunta, no?, que per què demanem més diners si estava tot pactat amb l'IMAC. Hi ha unes declaracions de Laporta el 9 de febrer del 23 en què diu: l'IMAC se ajusta a los plazos que demana el Barça, ha fixat un preu màxim garantit i es compromet a estar només 16 mesos al Lluís Companys. Això no s'ha complert. És una evidència que no s'ha complert. Jo entenc que hi ha mil coses que poden fer que unes obres, i més d'aquestes dimensions, acabin derivant en demanar més crèdit. Però, no sé, o sigui, entenc que 300 milions és un percentatge enorme de la inversió inicial, i jo crec que s'haurien de donar una mica més d'explicacions.
1: Un dels motius, molt ràpid, Joan, perdona, que es deia el Barça, dimarts ho vam explicar aquí al que t'hi jugues, és que ha hagut, per exemple, més de 3.000 actuacions de la segona graderia que s'han trobat quan has entrat a actuar, i d'altres també que hi ha hagut situacions que s'han anat millorant perquè primer es va fer un projecte bàsic per començar ràpid les obres, no es va desenvolupar aquest projecte, això són anys a vegades, es va voler iniciar ràpidament i s'han quedat curts, és evident. Hi ha hagut també peticions de l'Ajuntament, de nous pàrquings, de noves situacions, doncs, que s'han hagut d'anar a cobrint a mesura que es desenvolupa aquest projecte, però, en tot cas, el Barça manté que s'haurà d'anar amb una mediació, amb un arbitratge, perquè es demanarà, almenys, quina part d'això li pertoca a l'IMAC, i si, per tant, si hi ha uns diners aquí...
0: És que aquí és on anava.
1: Que s'han de retornar.
0: Suposo que l'empresa constructora té alguna part de responsabilitat...
1: Segurament un jutge haurà de determinar, però el Barça diu que ja anirà.
0: Vale, doncs perfecte. Acabo.
2: Molt ràpid. Jo també aniré molt ràpid. El resum és que van trigar tant i tants anys a posar en marxa el projecte que el projecte ha anat canviant i la realitat ha canviat i les tecnologies han canviat i el que avui és... El que el 2017 era alta tecnologia, avui és... senyals de fum, saps? I per tant s'ha hagut d'anar adequant el projecte. I respecte al deute, crec que el que ha explicat el senyor Alcubé de Goldman Sachs, amb el que jo em quedo, que ho trobo claríssim, el deute en general, no només el del Barcelona, qualsevol tipus de deute, és greu o és dolent si no el pots pagar. El senyor Alcubé ha explicat que tant el pla de negocis del Barcelona com la liquidació dels darrers exercicis demostren que el deute del Barcelona, o venen a dir, que el deute del Barcelona sí es podrà pagar.
0: Sí.
2: Per tant, és un deute assumible.
0: Sí.
2: És un deute que no... Que ara és més que abans, sí, també el Barça ingressa més que abans.
0: Però hi ha una cosa que és clara. Suposo que ells tenen molt clar que el deute es pot pagar. Jo no ho tinc tan clar, perquè és un... Jo em perdo amb aquestes xifres, però fins a 100 milions d'euros més o menys arribo, i el Barça ara els primers 100 milions no els ingressarà...
2: No ingressarà els següents. Està ingressant
0: bueno,
2: quan...
0: Sí, deu ser una cosa important quan canvia això. Diu, no, els primers ens els quedem nosaltres. I els altres 100 us els quedeu vosaltres. El deute el tornarem, però de moment els 100 primers quilos ja seran per Goldman Sachs.
2: Per ells,
0: quan abans eren pel Barça.
2: Són les condicions.
0: Evidentment, perquè aquí qui no perd mai és Goldman Sachs.
2: Torno al principi.
0: Aquí Goldman Sachs segur
2: que
0: no perd.
2: Ja sé que pot semblar complicat d'entendre, però torno al principi.
0: No, és complicat, home.
2: Home, pot ser complicat.
0: Jo ho entenc fàcil.
2: Sembla que, pues ho sembla. Sí. Dic, es pot assumir... El Barcelona no pot pagar o no? Sí o no? El Barcelona creu que sí, el senyor que li dona el deute creu que sí, l'auditor creu que sí, a veure qui ho demà el soci compromissari. Jo entenc que si és un deute que amb el volum de negoci del Barcelona es pot assumir, per tant no veig que sigui un deute
0: això,
2: gravíssim.
0: Això ho veurem. Perquè és el futur. O sigui, el que sí sabem és que els primers 100 quilos ja no són pel Barça, sinó que són pel Goldman Sachs.
2: I que amb els diners...
0: Quan abans eren pel Barça. Això és un fet.
2: I que amb els diners...
0: El que passi demà, ja veurem.
2: I que amb els diners que liquida el Barcelona assumeix aquest 100 i fins i tot més.
0: I només un punt molt ràpid, que és una de les adequacions que s'ha hagut de fer, ojo, és passar, perquè s'havia previst un 4G.
1: Sí.
3: Això...
0: I es passa al 5G. Hòstia, el 5G és des del 2017, 2018, 2019, que es va començar a posar... Si ja no havien previst fer un 5G, jo no entenc res.
3: Per cert, Albert, que el Barça ha anunciat avui a Telefònica com a nou partner oficial de l'Espai Barça.
1: Sí, per 5 anys, per diferents serveis de connectivitat que res tenen a veure amb el que apuntava ara l'Ivan, que és amb aquest acord amb Orange i aquesta empresa del Moldau, Ruslan Birlaadeanu, com es pronuncia, no? Que era Niuera, doncs ells segueixen sent els encarregats del 5G, de la instal·lació del 5G bàsica per aquest projecte de Spotify Camp Nou. En canvi, l'acord amb Telefònica, no? Que també tindrà una llotja VIP, etc, serà per connectivitat, sobretot també transmissió de partits, etc. Altres tipus d'aplicacions, diguem.
3: Doncs veurem com va avançant tot el tema de l'Espai Barça amb aquesta assemblea clau demà, que us explicarà aquí a la cadena SER l'Albert Llimós. Gràcies, Albert. I abans d'anar a la pausa publicitària, em diu la Laia Pujals que tenim una trucada.
4: Hola,
3: què tal? Bon dia.
4: Hola, sí, truco de Goldman Sachs. Em dic Xavier Goldman. Abans que han parlat de muntar el Jorge Alcobé, aquest senyor és un impostor, perdoneu.
3: Què vol dir?
4: Jo sóc Xavier Goldman, el creador de Goldman Sachs, l'empresa de sacs més gran de Catalunya. Tenim sacs de dormir, sacs de roba, sacs esportius, sacs de vellut, sacs de boxa. A Goldman Sachs som un orgullós proveïdor oficial de sacs del Futbol Club Barcelona. Jo, Xavier Goldman, doncs, no sabeu la de comandes que ens han fet de sacs al club? Per exemple, l'última comanda després d'aquest dimecres ens van demanar un sac de dormir per en Chesney, que no tornarà a jugar mai més amb la samarreta del Barça i aconsellés posar-lo a dormir, doncs, durant el partit. També vam... Mira, a la mateixa comanda els van vendre 5 sacs de ciment, perquè el Hansi Flick diu que la propera vegada que no pugui jugar el Joan García serà més fàcil fotre sacs de ciment una sobre l'altra, igual així para una mica més. I no noteu que últimament també en Gavi està més tranquil? Que ja no es pega amb massa gent?
3: Sí, és veritat.
4: A poc des de Goldman Sachs van proporcionar un sac de boxa pel Futbol Club Barcelona i des de llavors, abans de sortir al partit, el nano es desestressa rebentant el sac a cops de puny i ja surt més tranquil·let. I també van vendre un sac a mitjans d'agost pel Barça quan van saber que el Ferran Torres anava al PSG. El mateix Joan Laporta en persona el va voler portar cap a París amb un sac amb un llacet. I aquest és un sac que jo mateix, Xavier Goldman, de Goldman Sachs, vaig vendre al Barcelona. Aquest senyor que han trucat no sé qui és.
1: M'he equivocat jo, senyor.
4: Home, ja...
3: Doncs li demanem disculpes, Xavier Goldman, per haver estat al que t'hi jugues. Li agraïm aquesta trucada i l'aclariment. Una abraçada.
2: Adéu, senyor Goldfinger.
3: Gràcies, Joan Goldfinger, adéu. Antonio. Pausa i tornem a la taverna.
5: ¿Qué te jugas?
6: Cadena SER.
7: Haz crecer tu negocio con los datáfonos Samad, la solución ideal para cobrar con tarjeta, sin costes fijos ni cuotas mensuales. Solo una pequeña comisión por transacción.
8: Llévate ahora el Samad Solo Lite por 19,99 € o el Samad con impresora por 69,99 € y ahórrate 100 € con Samad.
9: Con Verifactu incluido sin coste, más de 4 millones de negocios ya confían en Samad. Encuéntralo en tiendas MediaMarkt y Fnac.
10: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
11: Et donem aquests 20 segons de tranquil·litat per tu, per respirar. I per al teu Nissan, fins a 10 anys de tranquil·litat amb la garantia de Nissan Més. Fent el seu manteniment en un taller oficial Nissan. Consulta condicions a Nissan Ponés.
12: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
13: I que duri per sempre.
14: Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta...
15: Roger Pedrosa amb qui voldries quedar. El 26 de setembre, un concert amb els seus temes més destacats.
16: Sopar amb actuació per 49,95 €. Pàrquing inclòs. Reserves a gssb.com. Només majors de 18 anys.
17: Vaig entrar al pis, el vaig veure i vaig dir, sí, el vull!
18: Això només passa a les pel·lícules. Per la resta, vendre un pis és una autèntica peli de terror. Per això, molts de cada 10 recomanen compramostupiso.com. Ven al teu ritme, fàcil i sense complicacions. I estalvia visites i maldecaps. Compramostupiso.com, del grup immobiliari Heritage.
19: ¿Quieres vender tus joyas y tu oro? Con 35 años de experiencia, Tasadores Joyeros es la empresa más reconocida en la compraventa de joyas, oro, brillantes y relojes de primeras marcas. Tasadores Joyeros.
20: En calle Comtal 13, tasadoresjoyeros.com.
21: A
5: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fritz Ravik, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
2: Cordeu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Helena de Diego. Esports i filigranes, fins a les dues a Ser Catalunya.

0: jugues amb Elena de Diego.
1: I la joia de la Masia nos regala una joia de gol.
2: Bon dia, benvinguts a un Que t'hi jugues trepidant, perquè aquest migdia del divendres 18 de setembre és un dia de molta activitat, justament de 12 a 2 del migdia, quan fem aquest Que t'hi jugues. Ja coneixem la primera llista de la selecció espanyola com a campions del món. Ara ho escoltàvem amb el Javi Arrae del butlletí de la cadena SER, amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol, perquè Luis de la Fuente ha convocat a Roberto Fernández. De seguida entrem en detalls i podrem escoltar en els propers minuts el seleccionador quines explicacions dona d'aquesta primera llista com a bicampió del món. També és el dia de prèvia del partit que juga demà el Pizjuán del Sevilla-Barça, partit important pels de Hansi Flick. El tècnic també el podrem sentir a partir de la una del migdia en aquest Que t'hi jugues. Avui juga l'Espanyol, tercer partit en 7 dies, a les 9 del vespre contra l'Elx a l'RCD Stadium, en el dia en què el president del Real Madrid visita Ceuta, una visita institucional que ja us vam explicar aquí ahir al Que t'hi jugues i que es produirà en els propers minuts. Però és que, a més, avui al Que t'hi jugues tindrem l'oportunitat de parlar amb un alt representant de Goldman Sachs, el banc d'inversió encarregat d'estructurar tots els diners que el Barça necessita per l'espai Barça a través de diferents inversors. Una entrevista que no és que n'hi hagi moltes, perquè és molt difícil parlar amb ells als mitjans de comunicació, i ho farem, a més, a les portes d'una assemblea en què el Barça demanarà als seus socis l'aprovació per un nou crèdit de 300 milions d'euros per acabar les obres de l'estadi i també per accedir a 210 milions en bons que el club necessita per fer front als problemes de tresoreria que arrossega. Són notícies que us hem anat explicant aquests darrers mesos aquí al Que t'hi jugues, que demà prendran forma en aquesta assemblea del Barça. I de seguida, amb l'Albert Llimós, com us expliquem, parlarem amb un alt directiu de Goldman Sachs perquè ens expliqui tots aquests detalls. Tot això seran les properes dues hores en un Que t'hi jugues que, com cada divendres, compartim amb l'Ivan Sant Antonio, company del diari Esport. Què tal, Ivan?
3: Hola.
2: Bon dia. I que, com cada divendres, Joan Poquí arriba tard, company, sí, de ja. Mundo Deportivo. Ara
3: avui,
2: de seguida...
3: Avui té excusa,
4: ja tenim preparat el missatge de la seva dona, ja el tenim preparat.
2: No, té excusa, oi, Ivan? Perquè estàvem nosaltres a la redacció liats amb la llista, amb totes les coses que s'anaven produint, però anàvem escoltant com uns petards a fons i dèiem, a veure què és això.
3: Hi ha una mani, sí.
2: Una mani forta, i a més aquí hi ha una mostra d'autobusos antics.
5: Hay una convocatoria, he puesto los jugadores en medio de Paseo de Gracia para que no pueda bajar el Poquí, básicamente.
3: Homenatge?
2: Ens estàs boicotejant el programa,
5: efectivamente,
2: no?
5: Correcto.
2: Doncs, don Luis, vol fer vostè els honors, si no hi ha el Joan Poquí?
5: Ah, hombre, pues que empiece el Que t'hi jugues y estas cosas, venga. Que t'hi jugues.

0: Gràcies al seleccionador per ajudar-nos a obrir aquest Fet i Jugues com cal, perquè el primer punt del dia, com deia Luis de la Fuente, és la seva llista. D'aquí uns minuts a les Roces compareixerà el seleccionador d'haver fet pública la seva primera llista. Nil Solà, què tal? Bon dia.
1: Hola, què tal, Helena? Molt bon dia.
0: Una llista que Luis de la Fuente ha anunciat precisament des de Ceuta.
2: Mi primer viaje después de volver a casa tenía que traerme hasta aquí. A una ciudad que une dos orillas, a un lugar desde el que volvemos a mirar hacia el mundo.
3: Esta copa cuenta de dónde venimos. Estos jugadores decidirán hacia dónde vamos. El viaje continúa aquí. Esto es Ceuta. Esto es España.
0: Així arrencava l'anunci de la llista de Luis de la Fuente amb 16 jugadors per enfrontar 4 partits. Aquesta aturada, ja ho sabeu, és més llarga del que era habitual fins ara. 4 partits que Espanya juga contra Anglaterra, Croàcia, Txèquia i torna a jugar contra Croàcia. El primer a Espanya, el segon ja el juga allà. Nil Solà, i com ens deia ara parafrasejant la nostra sintonia al seleccionador, no entra Joan García, sí que ho fa Roberto Fernández.
1: Sí, no entra Joan García, que tampoc s'entrena amb el Barça. Són 7 els futbolistes blaugrana que entren a la convocatòria. De fet, només hi ha 4 canvis respecte als que van guanyar el Mundial. Entre Josep Martínez, porter de l'Inter, cau Joan García. Llorente, que es va retirar de la selecció, cau. I entra Dinhausen, futbolista del Madrid. Un canvi al mig del camp de jugadors del Barça, cau Gavi i entra Fermín, i Borja Iglesias també queda fora de la convocatòria i entra Roberto Fernández, jugador de l'Espanyol. Per tant, 7 blaugranes per aquests 4 partits. Recordem que Gavi, en cas d'estar convocat, tenia aquella sanció després dels incidents del partit contra Argentina, per tant, compliran el partit contra Anglaterra, tot i que no va convocat per cap dels 4 partits.
4: Muy bien. Muchas gracias por convocar un segundo jugador del Real Madrid a la selección. Ahora ya es suficiente para montar una reyerta. Ya son 2 jugadores para montar una reyerta entre jugadores de la selección y dividirla. Es mi intención principal.
0: 2 jugadores al Madrid, 7 del Barça, un de l'Espanyol.
5: ¿Qui són els del Madrid? Cucurella i...
1: Hausen.
5: Hausen. És que no... Bueno, ja sabeu que aquest tema tampoc no...
0: I premi per a Roberto Fernández, convocat per primera vegada amb l'absoluta. Ja va ser internacional amb la sub-21 de Santidenia, va disputar, de fet, l'europeu a Eslovàquia, però fa realitat un somni, com ell explicava res, fa 5 dies al Joan Tejedor.
6: Te ha encantado, Roberto, selección. No sé si esperas que te pueda llamar de la Fuente, que vieron para una hora.
7: Hombre, ojalá, ojalá. Por mí, ojalá, ¿no? Es un sueño para mí.
0: Porta 6 gols en Lliga el jugador de Córdoba, guanya la partida a jugadors com Camello o Espí, que sonaven també Nil com a candidats.
1: De fet, Espí va a la sub-21, una convocatòria a la sub-21 on hi haurà 2 jugadors del Barça, Xavi Espart, que debuta, també Marc Bernal, i on hi haurà un futbolista de l'Espanyol, Javi Hernández, que ha començat molt bé aquesta temporada amb el conjunt de Manolo González.
0: Doncs premi per l'Espanyol amb aquesta doble convocatòria, amb Roberto i amb Javi Hernández. I com diem, una de les absències d'aquesta llista és precisament la del porter Joan García, i el club, el Barça, comunicava que pateix unes molèsties lleus al genoll dret, a la Ciutat Esportiva del Barça i al Santi Ovalle. Què tal, Santi? Molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: S'ha entrenat Joan García?
8: No s'ha entrenat Joan García, per tant descartat pel partit contra el Sevilla, i ha descansat tota aquesta aturada de seleccions per recuperar-se d'aquestes molèsties al genoll. No estarà a la llista, avui no s'està exercitant amb el grup a Sevilla sense Joan García.
0: Serà la de Joan Santi l'única baixa que s'espera per aquesta convocatòria pel Pizjuán?
8: Sí, la resta estan entrenant amb total normalitat, i per tant és la de Joan García l'única baixa. El seu lloc l'ocuparà Iker Rodríguez, porter del filial, al costat de Teki Livakovic, completarà la nòmina de 3 porters.
0: Un Sevilla que ha començat molt bé la Lliga, lluny de les penúries que de les darreres temporades ha anat patint. És 5è a la classificació, ha guanyat els últims 2 partits. També aquí al Que t'hi jugues, a la segona hora escoltarem el seu tècnic, a Luis García Plaza. Santi, t'atreveixes a dir qui serà el porter contra el Sevilla, el porter del Barça?
8: Jo crec que Tec.
0: Ivan?
5: Un segon, que tinc un esternut.
0: Joan Poquí, què tal? Molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Tu també coincideixes amb el Santi?
9: Serà Tec, ho ha dit Hansi Flick.
10: Yes, it's going to be Tec, it's number 2. Number 2 is Tec.
0: I us agrada això?
9: A mi sí. A mi no em provoca cap mal de cap que sigui Tec.
5: A mi no m'agrada. Bueno, sí.
9: A vostè rondinà.
5: No és rondirà. M'han preguntat si m'agrada, jo dono la meva opinió i dic que a mi no m'agrada. Entenc que han fitxat un porter que és internacional, que estava en actiu quan el van fitxar com és Livakovic, internacional Croàcia, va jugar al Mundial. No sé, jo, si l'han fitxat és per alguna cosa. O només l'han fitxat per quan se'n vagi Tec.
9: Per si l'agina Tec.
5: Per si l'agina Tec. O sigui, hem fitxat un tercer porter que és internacional en Croàcia. No té, no, cap, no, no, té cap sentit.
11: No té cap sentit.
4: Jo estic content ara, perquè vull veure com ho gestioneu vosaltres, eh? Perquè a Girona es va muntar un incendi moltes hectàrees, van cremar. Moltes hectàrees del...
9: Vostè prou en té amb el Marc-André... De ja veurà els incendis que li provocarà.
4: Ara no, si ja
9: tots, va venir... Tots estàveu molt tranquils amb el...
4: Va trencar dos dies.
9: Tots estàveu molt tranquils amb Ter Stegen.
4: Dos dies
5: va trencar. Un respecte per Ter Stegen, que és l'últim porter que ha guanyat una Champions amb el Barça. Sí. Tota la resta que han passat encara no n'han guanyat cap.
9: Perquè la Champions... El món no s'acaba la Champions. La Terra no gira al voltant d'un eix anomenat Champions.
5: És igual. És igual, però oi que t'agradarà guanyar la Champions?
9: Quan toqui.
5: Doncs jo crec que... No, dic que jo crec que...
9: Precisament, el Barcelona no ha guanyat cap des del 2015 per Ter Stegen.
5: En Chesney és impossible guanyar la Champions.
9: Que li van vendre 8 a Lisboa, li van cascar 4 a Liverpool, li van castar 3 més a Roma.
5: I era culpa de Ter Stegen, eh?
9: Home, doncs molta sí. Festival de gols.
5: No de Dembélé, que falla contra el Liverpool.
9: Només comptem els gols quan ens interessa.
5: No d'un equip que estava en caiguda.
9: Quan ens interessa, comptem els gols.
5: No, jo no conto els gols. El que t'estic dient és que... A part, Ter Stegen ja no està aquí. Deixa'l tranquil. Està allà a Amsterdam i ja està. Faci el que vulgui.
9: Tornarem a tenir aquesta plaga.
5: Escolta, qui el va renovar?
9: Semana que ve.
5: Qui el va renovar, Ter Stegen?
9: Té contracte.
5: Sí, té contracte i el té molt llarg perquè el va renovar. Si estava tan acabat, potser que no l'haguessin renovat.
9: El problema el tindrem igual.
5: No renoveix un porter acabat.
9: No es tracta de buscar per què.
12: Jo sabia que era un programa complicat. El que no m'esperava era que la primera enganxada entre Puig i Sant Antonio fos per Ter Stegen.
5: No, ha sigut per Chesney.
4: Santi,
12: a partir de la una podrem escoltar les paraules de Hansi Flick. Veurem si desvella qui jugarà demà o no al Pizjuán, defensant la porteria del Barça. Qualsevol novetat, ens demanes pas.
13: Fins ara.
12: El Barça, aquest partit, suposo que el té marcat en vermell. L'any passat encara recordem la derrota del Pizjuán per 4-1. Jugava Chesney precisament en aquell partit, malgrat la golejada. Sí, però estava lesionat Joan García. Però malgrat la golejada, Chesney no ho va fer del tot malament.
9: No, va ser
5: dels millors. El precedent
9: partit,
5: és tremendo, eh?
9: Aquell partit és un atracament. És un atracament i després que Lewandowski falla un penal.
14: En 2-1,
9: que era l'empat. Sí. El Barcelona volia guanyar aquell partit.
14: Però recorda
9: sempre. Un accident passat no té per què influir en el partit de demà o demà passat. No sé quan juguen, demà.
12: Demà a les
5: 9. De tota manera, per ser justos, quan et foten 4, no pot ser culpa del porter. No.
9: En el cas de Chesney, no. En el cas de Roma, per exemple, sí.
12: Segons qui sigui, no? De Liverpool. Un partit, Bermo, que viurem amb intensitat.
4: Hombre.
12: El que t'hi jugues Barça a partir de les 8 del vespre.
4: Si tot va bé...
12: T'ho deixo així i tu aquí tira com vulguis.
4: No, aviam, demà tenim públic. De fet, és que gairebé com aquell que diu, estan, que no queda lloc. De manera que és probable que si ens escriviu ara ja aneu directament a la llista d'espera, perquè tenim el Toreschi ple per demà per veure l'estrena de Chesney a Sevilla. De manera que ja sabeu que t'hi jugues, Barça. Ens podeu escriure si voleu venir al 616-32-72-11. El programa comença a les 8 de la tarda i ens ho passarem de conya, hombre. A més, ja sabeu que hi som amb CaixaBank, Codis Llançà, amb la col·laboració de Mont Vertical i de Murprotec.
12: Tu creus que Flick està rebent pressions ara mateix per això de Chesney?
4: Ara mateix sí. De fet, jo crec que es pot llegir directament el missatge al grup, que és bàsicament del Sique Rodríguez, que diu: si Flick a les 13 diu que juga Chesney, cancel·lem la transmissió en públic de demà. I no ho dic de broma.
12: Bueno, doncs ja donarem explicacions als oients a partir
5: però, escolta, és que jo crec que si ell el fan triar, diu no, que jugui Livakovic.
12: Tu creus que Chesney no vol jugar,
5: aquest és el drama, que ell no vol jugar. O sigui, que surt amb una cara l'altre dia que dius, aquest senyor no pot jugar a futbol.
15: Sortir, diu...
9: Perquè està disgustat perquè s'ha lesionat el seu company.
15: Segur, no? Clar. Perquè amb el 4-1 la pluja...
12: Els dos minuts al Camp Nou ja...
5: Defensem a Chesney i critiquem a Ter Stegen, tu.
12: Els dos minuts està ell al terreny d'això.
9: Doncs collonut. Hòstia, un equip...
15: Estàs tranquil a sobre, si juga demà.
9: Jo tranquil·líssim. I torno a repetir. torno a repetir, us agradi o no la comparació, he estat molts anys amb Ter Stegen i que no paraven ni els taxis, i doncs no passa res, si l'equip juga bé, tranquil. Per tant, i amb Tec estic igual de tranquil.
0: Això serà demà, aquest Sevilla-Barça a partir de les 9. Avui ja arrenca la setena jornada de Lliga. S'enllacen 8 dies seguits avui de partits de Lliga cada dia, encara queda el cap de setmana, i arrenca la jornada amb un Espanyol-Elx, que és clau. Martí Juncà, què tal? Bon dia.
11: Hola, Helena.
0: Perquè els pericos passin una aturada de seleccions tranquil·la, i ho fan a més amb aquesta bona notícia de Roberto i Javi Hernández convocats amb la selecció.
11: Exacte, però la mala notícia per aquest partit és la baixa d'Omar El Hilali, que va ser expulsat al partit de dimarts contra el Rayo. Manolo, però té alternatives, com per exemple Unai Núñez o Banja, que va dir ahir en roda de premsa, però abans que posar un jugador en una posició no habitual, diu que valora fer un canvi en el sistema.
13: Quan tens un tipus de jugador que pot jugar a una posició i rendeix molt a una posició determinada, voler mantenir el sistema a vegades perquè aquest jugador estigui, a lo millor no és bo. Llavors hem de mirar també una mica com ho podem recomposar per el tipus d'aquí que volem treure demà, perquè s'adapti el millor possible i que ens permeti pues, atacar de diverses maneres. També l'opció de poder atacar amb quatre jugadors a darrere, com vam fer el dia al Barça a Montjuïc fa dos anys, també està allà. I bueno, ho hem de valorar avui perquè bueno, tenim aquestes opcions, les hem d'estudiar bé, i després, pues, ja et dic, en funció de l'últim entrenament, va acabar de decidir el jugador ideal per jugar o que creiem que pot jugar aquesta posició.
11: Setena jornada de Lliga i per fi podria ser el dia que veiéssim a Brian Zaragoza com a titular amb l'Espanyol, el malagueny que de moment només ha jugat 70 minuts en 3 partits com a perico. Manolo no el descarta, si el jugador està amb confiança, que pugui sortir d'inici.
13: Al final es tracta de trobar el moment de que el jugador et digui, jo ho vaig parlar amb ell, ell també crec que ho va dir, que entre els dos buscarem el millor moment perquè pugui sortir d'inici i fer-ho bé, fer-ho amb cap i fer-ho que el jugador es senti preparat per sortir d'inici i jugar més de 45 minuts. A partir d'aquí l'altre dia ja va jugar una segona part sencera. Si ell quan acabi l'entreno em diu que està en condicions, doncs és una opció que pugui jugar demà.
11: Que arriba reforçat després de la gran reacció que van tenir davant el Madrid amb el 0-2 al marcador, però l'Espanyol, que també va fer el mateix salvant les distàncies contra el Rayo a Butarque, també recomposant-se d'un 0-2 en contra.
0: Veurem què és el que dona de si aquest partit entre l'Espanyol i l'Elx. Us ho explicarem aquí, com no podia ser d'una altra manera, a la cadena SER aquest vespre. Ara són les 12:22. Anem a repassar les notícies del dia.
14: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Aquesta setena jornada s'obre amb l'Espanyol Elx. Ahir es va tancar la sisena jornada de Lliga, Martí.
11: El Betis va derrotar el Getafe per la mínima amb un gol d'Abde i el Villarreal va aconseguir la seva primera victòria a la Lliga contra el Màlaga. 3-1, el resultat final.
0: Ja coneixem els horaris de la Supercopa d'Espanya.
11: Recordar que es disputarà a Istanbul, no a l'Aràbia Saudita. Tindrem el Barça Atlètic de Madrid el dia 2 a les 8 i el Real Societat Madrid l'endemà a la mateixa hora. La final també a les 8 serà diumenge 6.
0: A segona, el Girona visita demà el Cádiz.
11: L'equip de Quique Álvarez s'enfronta a un dels equips de la zona de descens, el Girona, que a partir d'aquest cap de setmana perdrà peces clau com Holmes, Benat o Asprilla per l'aturada de seleccions. Escoltem el tècnic gironí.
16: A vegades costa d'entendre, però és veritat que se sap des de l'inici. És bo que tinguem, per un equip tindre internacionals és bo, vol dir que els jugadors tenen nivell i bueno, que ens afectarà, està clar.
0: I Núria Vilamala, hi ha una última hora positiva pel Girona.
17: Sí, una gran notícia perquè Porto acaba de rebre l'alta mèdica, torna una convocatòria, Elena es va trencar el genoll al novembre del 2025, per tant, 10 mesos després Porto torna a una convocatòria amb el Girona.
11: Doncs bé, bones notícies pel Girona i el Sabadell, per la seva banda, jugarà diumenge a les 2 contra l'Oviedo a la nova Creu Alta.
0: A l'Europa League, la Real debuta amb derrota.
11: 1-2 contra el Bournemouth amb Héctor Ford com a titular per primera vegada.
0: Aquest cap de setmana, Badalona acull la Supercopa ACB. El Barça jugarà contra el València a les semifinals. Asier Chávez, última hora de l'equip.
18: Què tal, Helena? Bon dia, bona tarda. El Barça afronta amb el primer gran examen de la temporada. Després de guanyar la Lliga Catalana, el nou projecte de Sekulic buscarà un lloc a la final de la Supercopa. Blaugrana s'enfrontarà a Badalona al València, vigent campió de Lliga, i que s'ha reforçat aquesta setmana amb Nikola Mirotić, l'ex-blaugrana que arriba a València. Ha parlat Sekulic avui en la prèvia i ha rigut quan li han preguntat quan estarà disponible, quan estarà l'equip on ell vol.
19: I wish as soon as possible. It's difficult to say when. Sure,
18: diu que el més aviat possible, que és complicat dir quan, però que necessiten temps i que la temporada comença ja, així que haurem de descobrir aviat com arribar a ser competitius, així que demà a les 9 aquest València-Barça buscant un lloc a la final de la Supercopa diumenge.
11: Abans, però, la penya jugarà a les 6 contra el Baskonia amb l'objectiu, segons Ricky Rubio, d'endur-se aquesta Supercopa.
20: Jugar a casa sempre té aquest al·licient d'il·lusió, de ganes de veure la teva gent i és motivant. És un partit, tu guanyes i vas a la final. Pressió no la sentim. Tenim l'exigència que ens posem nosaltres. Som un equip que sí, que anem a guanyar. La mentalitat és guanyar la Supercopa.
0: I a la Champions d'handbol, el Barça pateix, però guanya contra el Montpellier.
11: El conjunt de Carlos Ortega va aconseguir la victòria per 27-28. El més destacat, Sergei Hernández, amb 15 aturades. Tanquem amb futbol sala, perquè el Santa Coloma buscarà avui la seva primera victòria a la Lliga contra el Ferrol.
0: Anem a xarxes. No
21: segueix-nos a... On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
14: @ketijugas.
0: Núria, hola de nou.
17: Hola, Helena, què tal?
0: Estan engrescats, veig, els oients al xat del Què t'hi jugues,
17: sí,
0: no?
17: Sí, i no els hi fa gaire gràcia haver escoltat que demà és possible que jugui Chesney, Helena, perquè realment tu et llegeixes al xat de YouTube i la gent no és gaire optimista, tenint en compte que demà Chesney pugui jugar a Sevilla. I, per cert, Helena, que ahir al final no vam donar els resultats definitius.
0: Cert.
17: L'enquesta d'ahir són d'aquelles que donava joc. Creieu que el Barça actual s'assembla al primer Barça de Guardiola, Helena? 76% que sí. Déu-n'hi-do els resultats contundents dels oients del Què t'hi jugues, que creuen que aquest Barça de Flick s'assembla al primer de Guardiola.
0: Ivan, tu què haguessis votat? Que et recorda o no el Barça de Guardiola?
5: Sí,
0: el primer Barça de Guardiola.
5: S'assembla. Crec que és diferent perquè el de Guardiola crec que estava tot molt ordenat i el de Flick em sembla que dona molta llibertat, molta més que del que feia Guardiola als jugadors de dalt, però és evident que s'assembla. I sobretot per una cosa, perquè normalment no passa, perquè sempre t'acabes avançant, però jo recordo... A mi el que em va impressionar del Barça de Guardiola és que et fotien un gol i tot aquell tribunarisme al Camp Nou desapareixia, perquè estaves convençut que aquell equip remuntaria. O sigui, quan marcava un gol, el rival era una condemna pel rival, perquè encara

0: gol, el rival era una condemna, el rival, perquè encara s'activava més. I crec que això també passa, no des del principi, però sí, per exemple, ho vam veure al Camp del Llevant o ho vam veure amb el Racing.
1: Puquí, jo... ens deia Vaquero, no sé si tu que també vas viure ja com a periodista aquella època, que ell li recordava més a la creació del Dream Team, aquest
2: també,
1: equip.
2: A mi també, és més Dream Team que una altra cosa. Perquè el Dream Team era una... era fent una... fent un paral·lelisme musical, el Dream Team era rock and roll i el Barça de Guardiola era una sinfonia. Era una ària de Mozart o de Beethoven, saps? I el Barça de Hansi Flick és rock and roll pur. És rock and roll pur. És un equip vertical, és un equip que roba i va i busca la porteria i no es cansa mai. El Barça de Guardiola era el joc de posició, que tenia coses que s'hi semblaven. És veritat que el primer any de Guardiola, amb Eto'o, amb Henry, amb Messi, comença a jugar pel mig el dia del 2-6.
0: Que és el del triplet.
2: És un Barça menys de posició, per si es pot dir així, que el del 2010-2011, per exemple, que és la sublimació del Barça de Guardiola. El primer sí que és una miqueta més vertical, més de robar pilotes i de buscar els espais. Però s'assembla més al Barça de Flick, molt més al Dream Team. És més Dream Team. És...
1: Tu sempre has estat més de rock and roll, ja ho sabem.
2: Va, aviam, jo estic escolanet, eh? Cantat el Violai.
1: Sí, però tots del Rolling i...
2: Sóc dels Beatles. Sóc més dels Beatles
0: sí,
2: que dels Stones.
1: És veritat.
2: A mi no, però...
1: No, ja me'n recordo ara.
2: No, a mi m'agrada. A mi m'agrada el rock and roll. I el rock and roll bo, a mi m'agrada el heavy metal, m'agrada el rock dur. Però sóc més... Si haig de triar, em quedo amb el Barcelona del 2010-2011. Perquè era...
0: El de la final de Wembley.
3: Jo em quedo amb el de Flick. Jo em quedo amb el de Flick.
2: Des d'un punt de vista emocional, em quedo amb el Dream Team, perquè són els pòsters que jo tenia, saps? Mm-hmm. Vull dir, és més...
0: No només els pòsters, que tu coneixes molt més la història del Barça i sobretot com ha jugat el Barça abans de Cruyff. Jo vaig créixer amb Cruyff com a espectador i... Hòstia, era sensacional quan jugava aquell equip. Era una meravella. I evidentment que vas guanyar lligues a l'últim minut, tot el que vulguis, però durant el camí tu passaves molt bé.
2: Sí, però jo,
0: i això em recorda ara també.
2: Però a mi m'agrada... És a dir, jo crec que futbolísticament, si haig de mirar el partit del futbol de manera neutra, que en el meu cas és impossible, jo no puc veure futbol sense implicar-me amb algun dels dos equips. No, jo veig els futbols... No, mentida. En el meu cas, mentida.
0: Però pots anar canviant, eh?
1: Sempre trobes alguna raó,
2: jo
1: no?
2: Jo vaig amb algun...
0: Tu decideixes un equip? Doncs jo, segons com va el partit,
2: pot ser,
0: em posiciono amb un o amb l'altre.
2: Pot ser, però jo un partit del Barcelona no el puc veure neutre. Impossible.
0: Bueno,
2: impossible. Però si faig l'esforç, em quedo amb el Barcelona des d'un punt de vista absolutament escèptic amb el Barcelona del 2010-2011.
1: I d'aquests...
2: Ara, per la implicació emocional, perquè a més conec pràcticament tots els jugadors personalment del Dream Team, em quedo amb el Dream Team. I si tirem més enrere, si vaig a triar un, em quedo amb el del 73-74, amb el del 05. Si jo em morís demà o ara, m'agafés aquí un patatús i
0: haguéssim... Ara.
2: Sí, home, faríeu...
1: Esperem que no, eh? Faríeu moltes audiència. Coses avui al programa.
2: Però faríeu audiència,
4: sí. Faríem un parell de TikToks.
2: Faríeu un servei a la humanitat.
1: Un reels.
2: Si passés, jo anés al cel, que tampoc passarà, perquè jo quan mori, bup, cap avall, de pet. Em diguessin...
0: Com tots, de fet, cap avall, eh?
2: Com quasi tots estem aquí. Diria, si Sant Pere em preguntés quin partit de futbol... Quin equip de futbol vols veure? Jo diria... Sadurní, Rifé, Torres, Costas, De la Cruz, Juan Carlos, Reixac, Asensi, Cruyff, Sotil i Marcial. Jo diria aquest. Aquest és el que jo voldria veure sempre.
1: I a Sant Pere, quan et pregunti qui dels músics de Hansi Flick t'està sorprenent més en aquest inici de temporada...
2: És un embolat d'època. És un sonat d'època. Aleshores, automàticament, m'identifico amb ell, em cau bé, em fa rissa, per tant, a Deiemi.
1: Et fa rissa, eh?
2: Em fa riure, sí.
1: Per què?
2: Ell, no sé, em donava bon rotllo. Em passava amb Rijkaard. Jo Rijkaard
0: també veia... És un autèntic sonant, i mola.
2: Jo tenia una conversa... Jo no podia tenir una conversa amb Rijkaard, perquè em mirava raro. Ell reia, i aleshores jo també reia, saps? I...
5: Com en Mourinho, no?
4: Sí.
2: Bueno, Mourinho el vaig fer bon rotllo.
4: Si et mires al seu Instagram...
0: Per què reia tant, Rijkaard?
4: Té coses de sonat, eh?
5: Molt
4: fan de One Piece, és de la sèrie One Piece, sí. A Deiemi... Té coses una mica de té pedrades.
2: Home, això va sortir amb xancletes a fer un entreno, o l'altre dia estirar-se.
4: Es va quedar mitja hora mirant la pluja.
1: Un post-entrenament, no?
4: Mitja hora mirant la pluja...
2: L'altre, per exemple, això és...

0: saps que...
1: El mare ve de la busca i dir-li, vols dutxar-te ja, sisplau.
2: Està al seu món, per tant, respecte total per aquest home. Respecte absolut. Respecte al Sud, i a més fa partits com l'altre dia imprevisibles.
0: Jo crec que l'únic entrenador que el podia enfilar és Flick.
2: És Flick.
0: O sigui, el mèrit d'Adeyemi és Flick, absolutament, perquè és ell qui l'ha volgut, és ell qui ha...
3: Tu creus que va per aquí la semblança amb Rijkaard?
0: No, no, no. Per què diu Rijkaard escoltant aquesta música, Helena?
3: Això era
0: Willy,
3: jo no poso la música.
0: No, sabeu que el despatx de Rijkaard està ple de llaunes de Coca-Cola buides? Sí, era un bevedor compulsiu de... Sí, no sé per què, tampoc. Això del dolç, però aquesta música...
2: Amb el Rijkaard hi ha una de les meves vivències. Li vam fer una, a l'estatge de l'any 2007 a Sant Andrius. Li vam fer una entrevista al Roger Torelló i jo. Eren dos enviats del Mundo Deportivo. I vam fer un campet d'entrenament que hi havia. O sigui, va ser impossible fer-hi l'entrevista. És que, sense motiu aparent, començava a riure un...
0: On éreu?
2: A Sant Andrius, a Escòcia. Vale. Reia un, automàticament reia l'altre, i l'ordre... A vegades començava... Cada vegada començava un diferent a riure. Però nosaltres fèiem, a més, preguntes d'aquestes, de futbol, vull dir, no. No era cap entrevista complicada,
3: no
2: ni molt més.
3: No eren d'aquests divertits,
2: ara.
3: I, escolta,
2: què farà i com farà per fer encabir Ronaldinho i tot. Aleshores, ella es posava a riure, el Roger es posava a riure i jo m'agafava la carcajada. I era permanent.
0: Perquè no li interessava. A la forma no li interessava.
2: Possiblement.
0: Diu, què estic fent aquí, responent aquests dos tios?
2: Possiblement.
0: Se pregunta sobre futbol, sent entrenador del Barça. No tenia cap sentit per
2: dir-ho. És possible.
3: Ivan, tu també et quedes amb l'inici d'Adeyemi?
0: No, jo em quedo amb Rafinha. Sobretot perquè juga en una posició nova i jo era una mica escèptic perquè l'havia vist jugar de mitja punta. Jo crec que de mitja punta... li falten coses a Rafinha, però en canvi de l'antecentre m'ha sorprès molt i tot en positiu. No només pels gols, sinó que, clar, hem viscut, o sigui, Lewandowski, eh? O sigui, que, res a dir de Lewandowski, perquè per mi és el millor nou que he vist.
4: Gràcies.
0: Quasi.
4: Gràcies.
0: Últimament. N'hi ha molts. Però, clar, o sigui, Rafinha t'aporta tantes coses, no només la pressió, són els gols, assistències, amb el braçalet de capità, jo crec que s'ha convertit pràcticament en un superheroi. Per mi, Rafinha. O sigui, m'ha sorprès molt.
2: No, que no es trenqui amb Ancelotti, eh? Vull dir...
0: Sí, exacte.
5: Bueno, bueno, voy a poner 345 minutos, sí. Va a jugar, todo lo que pueda.
3: Parlant... Parlant de seleccionador, són les 12:35, anem cap a les Roces, perquè ja està parlant el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
6: Y Roberto Fernández, el delantero del Español. Gracias.
7: Pues, Joan, bueno, creo que seguramente ya tengáis el informe del parte médico del Barça, está lesionado. Entonces hemos traído a Josep. Josep ya ha estado conmigo en la Sub-21, jugó el partido aquel, ya es internacional, jugó el partido aquel en Leganés. Es un portero con unas condiciones fantásticas, confiamos mucho en él. Está haciendo una grandísima temporada, es campeón de Liga y de Copa en Italia, de máxima garantía, y además, insisto, es un futbolista que también tiene el recorrido con nosotros importante. Y Roberto es un jugador que también le hemos estado siguiendo mucho, pero que ahora es su momento. Tiene un gran inicio de campaña en el Español, lo está haciendo muy bien, lleva 6 goles... Lo está, insisto, haciendo fantásticamente bien y creemos que encaja perfectamente en esa otra versión de delantero centro que también buscamos y que tenemos diferentes perfiles, pero creo que es un delantero que encaja perfectamente en nuestro estilo y nuestra idea de juego.
0: Javi.
8: Hola, ¿qué tal, mister? Javier Herrera de la cadena SER. Le voy a cambiar un poquito el tercio. Le voy a preguntar por el Balón de Oro, no voy a ser muy original. Imagino que va a decirme que un jugador de la selección española que ha ganado el Mundial, como es lógico. Pero ¿a quién se lo daría usted? ¿A Rodri o a Lamine Yamal?
7: Pues es que, Javier, es que son españoles y se lo daría a un español. Así de claro, no tengo preferencias, simplemente... La única preferencia que tengo es que me parecen los jugadores españoles que han hecho méritos suficientes y tienen un talento y una categoría pues merecedora y para ganar ese reconocimiento, ese prestigioso premio.
5: Yo se lo daría a Carvajal.
9: Hola Luis, ¿qué tal? Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. Como el vídeo de la lista estaba grabado y con muchos recursos en Ceuta y también ha querido mandar ese recuerdo al pueblo de ceutí, le pregunto... ¿Qué opinión le merece lo de las camisetas? Lo que pasó con Abde, el jugador del Betis, y lo que pasó el otro día también en Elche con Vinicius, Mbappé y Konaté.
7: Mira, yo te puedo hablar, Miguel, de lo que yo opino. lo que hacen los demás dentro del marco del respeto que tenemos que tenernos todos. No puedo decir, yo creo que si te digo es, al hilo de lo que he dicho anteriormente, perdón, es que hoy yo me siento más caballa y más ceutí que ayer.
3: España. Doncs les paraules de Luis de la Fuente.
0: I menos que mañana.
3: En uns minuts resumirem què és el que dona de si aquesta compareixença, on ha explicat els motius pels quals no convoca a Joan García. Nil, tens més informació al respecte d'aquesta decisió del seleccionador?
4: Sí, un Joan García que, evidentment, ell volia jugar amb el Barça per poder anar a Espanya. No hi ha una lesió, són molèsties, però ja sabem que Hansi Flick té aquest caràcter de que no vol arriscar ni el més mínim. Joan García és una peça vital pel Barça. El fet de que no estigui avui entrenant ja deixa molt clar que demà no jugarà, per tant, que no anirà amb la selecció espanyola. Però, clar, Joan García, estem parlant de que no és Rodri, és un futbolista que ha jugat només un partit, si no m'equivoco, amb Espanya, que a més no va fer el seu millor partit i que considera que era una oportunitat per ser el porter del futur d'Espanya. S'acaba quedant aquí, no jugarà amb el Barça i tampoc viatjarà per recuperar-se. Però bueno, és important recordar això també, que Joan García volia anar-hi, però que s'ha pres aquesta precaució, decisió de precaució, per assegurar que estigui bé, sobretot pel futur del Barça.
3: Doncs bona notícia pel tècnic Hansi Flick, que el podrà tenir aquí fent recuperació. En uns minuts ja us hem anunciat que tindrem al Que t'hi jugues l'oportunitat de parlar amb un alt directiu de Goldman Sachs, el banc inversor que hi ha darrere de l'Espai Barça. Això serà en els propers minuts, però parlava de la Fuente d'aquesta pilota d'or. Ara ja hem pogut escoltar l'entrevista íntegra de Kylian Mbappé amb els companys del diari AS. Abans ahir escoltàvem una prèvia d'aquesta entrevista amb les seves reflexions sobre el que havia passat amb la samarreta de Ceuta, però en aquesta entrevista amb José Félix Díaz, el director de l'AS, Mbappé dona les raons per les que ell creu que hauria de guanyar la pilota d'or.
10: Yo pienso que puede ser un buen año, pero después no depende de mí. Yo, mi objetivo es siempre ayudar a mi compañero, hacer mi máximo y convencer a la gente que vota, porque al final es gente como tú que votan, ¿no?
11: Sí. Así es.
10: Yo pienso que más que para mí, yo quiero que el Balón de Oro vuelva al Real Madrid. Es el mejor club del mundo. Que vuelva al Bernabéu, que vuelva a los madridistas.
3: José Félix Díaz és el periodista espanyol que es vota en aquesta pilota d'or. Rieu, Ivan, Joan.
2: És un exercici de cinisme descomunal. El que acabo de sentir que no havia sentit. L'altre sí, l'altre postular-se ja ho havia sentit. Que el motiu d'ell és absolutament sense interès personal i és perquè torni al Bernabéu, és un cínic. És un cínic.
1: Porque lo dice.
2: A part de ser un estafador, és un cara dura. Sí, senyor, és un cara dura.
1: Porque está diciendo.
2: A part de postular-se per un trofeu, com es digui això, un premi, que no li correspon, perquè en el reglament del premi ja t'està dient què s'ha de valorar. I ell no ho compleix. I ell ja no ho compleix d'entrada. És com si jo em presentés el premi a millor cirurgià de Barcelona. Bueno, em presento perquè he fet un bon any. No, vostè no és cirurgià. No, escolti, Mbappé, vostè no ha fet un bon any. Vostè no ha guanyat res, ha guanyat zero. Per tant, vostè no... I un dels punts de reglament del Balón d'Oro és els premis col·lectius. Per tant, ja és de cinisme. Però que digui que farà campanya perquè torni al Bernabéu... Vamos, jo fos del Madrid estaria com una moto emprenyat amb aquest pàjaro. És que és un cínic.
0: N'hi ha un altre d'arguments per ser pilotador, que és el fair play, portar-se bé sí, i tal. Sí. I va ser ell el qui a la final de la Supercopa, en comptes de deixar que els jugadors dels seus companys aplaudissin el Barça per haver-la guanyat, va dir no, marxem tots fora d'aquí.
1: Estáis jugando el tonto, estamos jugando el tonto aquí. Estamos jugando el tonto porque yo creo que es nosotros, gracias por la música. Yo creo que eso es parte de fútbol, parte de proceso. Entonces tenemos que jugar todo como un equipo, pero si el mejor del mundo soy yo, pues tengo que ser Balón de Oro también.
2: Si no que no jugui ningú, pero será Messi. Fins al dia que retiri Messi,
1: com va ser un abuelo?
2: És Messi.
1: Com va ser un abuelo?
0: Ara,
1: millor
0: del món. Ara t'escolto, perquè...
2: Que he dit alguna vegada alguna cosa diferent? Que he dit alguna cosa diferent? Sempre he dit el mateix. Sempre he dit el mateix.
0: Sempre he dit el mateix.
2: No. Sempre he dit que és el mateix.
0: M'has agradat.
2: Sempre he dit que és el mateix. Sí, però no modifiquis. No modifiquis coses que... No manipulis.
0: T'estic felicitant.
2: No manipulis. No manipules, senyor Sant Antonio.
0: Voluda manipula.
2: Perquè jo sempre he dit que Messi és el millor del món i de la història. Per tant, si el premi és pel millor jugador del món, per Messi fins que digui adiós, me voy.
0: Fantàstic. Molt bé, Poqui.
3: Doncs precisament José Félix Díaz, el director de l'ESC, va parlar amb Mbappé, que és qui vota a la pilota d'or, representant a la premsa espanyola. Es va explicar al Larguero que encara no té decidit el seu vot.
12: He hecho alguna lista que otra de posibles candidatos, ¿no? Y entonces ves pros y contras de uno y otro. Me han puesto un examen difícil de momento, un bendito examen, por cierto, sí, bendito examen sí. Difícil. Y entonces hay situaciones, porque el primero de los condicionantes es lo individual, luego la influencia en el equipo, luego los títulos que se logran en equipo y selección, sí. Y luego el fair play. Bueno, cada uno puede coger puedes agarrarte a cualquier argumento con los 10, 12 jugadores que yo creo que todos diríamos, ¿eh? Más o menos. No lo tengo decidido. No me he plantado delante del ordenador, no he abierto la plataforma. A lo mejor ya luego me sale solo, ¿no? A lo mejor mi subconsciente dice uno.
3: Iván, el Poqui diu que ell votaria Messi, tu a qui li donaries aquesta pilota d'or?
0: Jo, Messi.
2: No, jo he dit que...
0: Jo he dit que si fos
2: pel millor del món...
13: S'ha manipulat perquè dic...
2: Jo, si fos pel millor del món... És per Messi, perquè és el millor del món. Però no és el cas. El premi té una sèrie de variables.
0: Jo sí que li donaria.
2: Jo li donaria a Cubarsí.
0: Gràcies.
2: Jo li donaria a Pau Cubarsí. Ostres, Pau.
13: Quina il·lusió.
2: Pauet.
13: Votes?
2: No voto. Vota el que haguem de sentir ara. La votació del Félix Díaz la van fer ahir amb el Mbappé. Vinga, vamos a hacer. Aquí en ponemos. Ho van fer tot allà.
3: Va, un Mbappé que també va tenir paraules cap a Florentino Pérez.
14: Gran importancia porque es el que me ha traído aquí. Es el que con quien yo tenía siempre contacto durante 10 años antes que yo llego aquí en el Real Madrid. Siempre ha tenido cariño por mí. Siempre ha entendido el contexto de cada decisión que yo he tomado, positivo para el Madrid o negativo para el Madrid. Siempre me ha dicho que un día voy a jugar en el Real Madrid y hoy estoy aquí, estoy muy feliz y por eso yo tengo que agradecerle por todo lo que ha hecho para mí y que siga haciendo, porque es para mí el mejor presidente del mundo.
3: El millor president del món i Mourinho, un dels entrenadors més intel·ligents.
14: Con el míster, con el Mau, es algo diferente. Como yo lo he dicho, es alguien... Una de las personas más inteligentes que yo vi en mi vida. Él sabe cómo manejar, sabe cómo... Es un líder. Yo pienso que... Yo lo sabía antes que llegué, que él estaba especial, pero cuando tú lo ves todos los días, tú ves que es una persona muy especial y un entrenador de leyenda que ha marcado su tiempo y que va a seguir marcando su tiempo con nosotros, estoy seguro.
3: Él estaba especial, digo,
15: es especial,
3: a Mbappé.
15: Es especial, es de los buenos, es un entrenador increíble.
0: I vols dir que has creu alguna cosa? Sí, un tio que ha tingut a Luis Enrique, que li ha posat els punts sobre les is, que li ha dit exactament que... O sigui, Mourinho se li ha passat l'arròs des de fa molts anys. O sigui, si és que no parla ni de futbol, l'arròs de premsa. És que no es creu res del que diu Mbappé en aquesta entrevista. És simplement postular-se per la pilota d'or i ja està.
3: Vosaltres aquesta entrevista la veieu estratègicament dirigida ja a la pilota d'or, eh?
2: Li dona.
13: Però a qui li dona?
2: A qui li dona? El tio que vota? El tio que vota. I el que vota fa la comèdia i diu, bueno, ara tengo que decidir aquí. És que és brutal.
0: És tremendo. Els tres vots, aquí. Tu t'imagines que qui votés fos Joan Bails,
2: per exemple,
0: el director del diari Esport.
2: Clar, i li donés...
0: I ens donés una entrevista a la Vinya Mal, en exclusiva, pel diari Esport. A qui votaria?
2: Clar.
0: Ma, amb tota la lògica, eh? Vull dir que no ho estic criticant, és
2: clar,
0: que és normal.
2: És així. Uh-huh. És que l'entrevista, la de Mbappé i el comentari de Félix Díaz que hem sentit, és un episodi de Monty Python. Monty Python és la vida de Brian. Estan discutint allà que és el Frente de Liberació de Palestina o el Frente de Liberació de Judea. És exactament allò. És una pantomima.
0: És absurd.
2: I de l'Mbappé sí que em crida l'atenció que quan parla de Florentino Pérez és contundent, diu, és el millor president del món. Punt. És una frase,
15: sí, claro.
2: Subjecte, predicat i atribut. L'altre no. Per definir Mourinho... Dona unes voltes,
15: molt intel·ligent.
2: Dona unes voltes és que especial. Si és intel·ligent, que si és especial, que si sap portar... Que és... Marrameu. Quan per definir una cosa, que és... L'exemple el tens abans. Mejor presidente del mundo. Punto. Ja està. Doncs a l'altre...
0: No pot dir que és el millor entrenador del món.
2: Clar.
0: Tan fàcil com això.
2: Perquè no ho pensa. Clar. I es diu, que puc dir aquí, que no digui una mentida i
3: doncs intel·ligent. L'altre jugador que s'està postulant aquests dies de cara a aquesta pilota d'or, Nil, és Lamine Yamal. Ja has pogut veure sencer aquest Universo Valdano.
4: Sí, de fet ara, només arribar el protagonista d'aquesta entrevista amb Jorge Valdano, Universo Valdano, Un reportatge, un documental molt recomanable, per cert, en el qual Lamine Yamal s'obre, parla absolutament de tot, i un dels temes que sempre està al voltant de Lamine Yamal és sobre si quan guanya un Mundial, una Champions o una pilota d'or, deixarà de tenir ambició i de voler guanyar-ho tot. Més contundent impossible.
16: Yo creo que la gente duda más de mí y de la segunda. Piensan que porque haya ganado el Mundial, la Eurocopa y la Liga, no quiero ganar 3 Mundiales y 5 Champions. Y ya puedo asegurar que la ambición es lo que más tengo. O sea, si vengo de ganar el Mundial, el día que gane el Mundial quería ganar otro más. Y después de ganar 2 ligas, bueno, llevo 3, pues quiero ganar 6. Entonces yo creo que el amor al fútbol es lo que te da. Al final yo vivo por y para el fútbol. Sin el fútbol no estaría aquí y no tendría lo que tengo. Entonces, como me han educado a mí, es de ser agradecido y de agradecer al fútbol. Y la única forma de agradecer es querer jugar siempre y querer ganar siempre.
4: Doncs ja ho escolteu, eh? Lamine Yamal, que diu que, tot i que hi hagi gent que es pensa que la que guanyi la Champions i la pilota d'or ja perdrà aquesta motivació.
17: Grande, hijo. El mejor. Es el mejor, hombre. Y si tiene hambre, yo le traigo nuggets.
4: Amb nuggets segur que guanyarà molts i molts de mundials. Per cert, que aquest us agradarà. De la pilota d'or, diu que s'estan utilitzant criteris ara mateix que no són els que donen o haurien de donar el premi al millor jugador del món.
16: Yo creo que el problema ahora es que la gente está valorando cosas que no son del Balón de Oro. Por ejemplo, como cuando dicen que tiene que ganarlo un jugador del PSG porque ha ganado la Champions. Cuando tú ganas la Champions, estás en el premio de la Champions al PSG, que ha sido el mejor equipo. Y ese es el premio que tiene el Paris Saint-Germain. Otra conversación diferente es que en el Paris Saint-Germain está el mejor jugador del mundo. Entonces yo creo que ese premio se tiene que dar al mejor jugador del mundo y fin. No un jugador que haya metido 80 goles, porque cuando tú metes 80 goles, estás en el premio al pichichi de la temporada. Entonces son cosas muy diferentes que la gente no está entendiendo. Entonces, el mejor jugador del mundo es el que tú como comentarista estás viendo el partido y estás disfrutando de él. Lo ves, es un jugador muy diferente a todos. Entonces, yo creo que cuando se vuelva a centrar bien eso y en que el mejor jugador del mundo es el mejor y no es el que más goles mete ni el que más títulos ha ganado, es el mejor, ahí el premio volverá a tener el valor que tiene.
0: ¿Cómo veus,
15: entonces, lo gano yo.
0: Es un pal en Mbappé total. Sí, li està negant el dret a guanyar la pilota d'or només perquè fa gols, perquè és veritat.
4: Home, ell té raó, el premi gols, el Pichichi.
0: No guanya res. Llavors dius, és que un jugador que no guanya res no pot guanyar una pilota d'or. Però és que és així de normal.
4: I si marca gols, que li doni la bota d'or.
0: I també el que fa per això és postular-se ahir una altra vegada. Ja. De forma indirecta, dient, és aquell que et fa disfrutar, tal. Sí, esclar,
15: perquè una cosa...
0: No hi ha cap jugador ara mateix que et faci disfrutar més que la Min.
15: Una pregunta, Ivan, o
2: Joan. De Yemi.
15: És que, mira, precisament... No us feia més por, entre cometes, abans Mbappé, quan jugava d'extrema esquerra al PSG, sí, que s'anava de tot Déu, o fins i tot quan començava el Mònaco, que el Mònaco va arribar lluníssim perquè era un monstre.
2: Absolutament.
15: Ara com a nou, sí, marca molts gols.
2: Però això és un problema que té el Madrid. Ja el tenia l'any passat, no l'han resolt, segueix... El Madrid té els mateixos problemes de futbol. Un crec que és aquest, un altre és que no hi ha construcció de joc a la sala de màquines.
0: Però
2: bueno, escolta,
0: però a mi em fa por igual, eh?
15: O sigui, home, sí, no dic que faci por,
2: però fa menys por. Però fa menys
0: per por. Per mi no, perquè al final Mbappé sempre ha jugat per ell.
2: Sí, però per l'esquerra, amb espais, amb moviments, sí, sense un altre que l'estorbi, era molt més demolidor.
0: Sí, però el problema del Madrid no és Mbappé.
2: O sigui, és un dels...
0: Per mi no.
2: Bueno, és imbrífic.
0: De fet, no. Per mi un tio que fot 50 gols per temporada no pot ser un problema.
2: No, estem dient que sigui un problema. No, que faci 50. Estem dient que quan jugava per l'esquerra feia més por que quan juga de nou i també fa gols de nou.
0: Però jo no estic d'acord. Què passa?
2: Ja està.
3: A veure si ara heu de venir aquí un dia i estar d'acord en alguna cosa.
4: De fet, en aquesta entrevista Lamine diu que ell i Pedri parlen de que si tinguessin l'acceleració que tenen Rafinha i Mbappé, serien molt superiors a la resta de futbolistes, i parla també de la pressió, que és una cosa que se li ha posat a sobre des que té 17 anys. Diu que aquesta pressió és una adrenalina sense la qual la pot viure.
16: No sé, yo lo siento como una adrenalina que solo me da esa presión. O sea, no podría ir a jugar un partido sin pensar que alguien espera algo de mí o yo mismo espero algo de mí. O sea, no puedo ir a jugar un partido diciendo, bueno, no soy el centro de atención, entonces puedo jugar normal y... O sea, no lo siento así. Siento como que siempre tengo que hacer algo para ponerme la presión sobre mi cuerpo y tener que demostrarme a mí que puedo con más y más y más y más. Entonces, es algo que solo me da el fútbol y me encanta.
4: Per tant, aquesta adrenalina que li dona la pressió a Lamine Yamal, li sempre ha dit que per l'alegria que té en el seu joc li ha agradat molt a Neymar, però està meravellat com tot el món amb el Mundial que va fer Leo Messi.
16: Todo el mundo sepa que es el mejor de la historia. Nadie se esperaba un Mundial tan,
18: eso es,
16: tan legendario como el que ha hecho en todos los partidos, llevando a la selección hasta una final, porque para mí Argentina tiene buenos jugadores, pero Leo era el que en momento importante siempre estaba. La verdad que sí, para mí ha sido el mejor jugador del Mundial por todo lo que es y por lo que generó. O sea, nadie se esperaba que un jugador a la edad de Leo, aunque fuera Leo, pudiera hacer las cosas a ese nivel.
0: El mejor jugador del Mundial,
4: ¿eh? Sí, sí, per això, sí.
0: I li va donar a Rodri,
4: Sí, sí, diu el millor jugador del Mundial, sí. Per això dic que un dels abstractes...
0: Seria maco que li donessin la pilota d'or a Messi.
3: Per tancar, no?
4: Una cada any. Una cada any fins que ens morim.
0: El 18 seria la número 9. Seria maquíssim.
2: Pau Cobercí. És el que se l'ho mereix més.
0: Gràcies, Joan. Només una cosa molt curta, perquè el que més m'ha agradat de l'entrevista és... veure-li el coquet aquest que té per guanyar. Perquè al final, és, i té raó, és l'apo que tenim tots, sí, que un dia es deixi anar. I només els futbolistes legendaris tenen tots en comú una cosa, que és que per ells guanyar és una droga. O sigui, és addictiu.
4: Ho ve a dir, adrenalina.
0: I sense guanyar no poden viure. Li passa a Messi, li passa segurament a Mbappé, li passa a moltíssims
4: Cristiano,
0: i esperem que aquest coquet també el tingui dins.
3: Va estar en directe a la roda de premsa del seleccionador Luis de la Fuente, que s'ha referit a l'homenatge que no es va poder fer finalment al Camp Nou als campions del món.
7: A mi me da pena, porque creo que es un reconocimiento en la justa medida de grandes jugadores del club que han ganado campeonato del mundo, que no pasa muchas veces. Ahora, no te preocupes que lo estarán celebrando mucho, porque allá donde van se lo reconocen. En Elche, en Valencia, en todos los sitios donde van, pues bueno, y yo lo celebro que sea así. Pero obviamente a todos les gusta que se le reconozcan los éxitos y todo el trabajo que haces en tu casa. Pues si no puedes en tu casa, pues ya lo hacen en otro sitio, ¿no?
3: Paraules del seleccionador, digues,
0: no, Ivan. No, per posar dos noms, Olmo i Cobercí, van dir que ho entenien perfectament.
3: Li han preguntat al seleccionador també per la no presència de Xavi Espart en aquesta llista. Ens deia el Nil, que està a la sub-21, respon de la Fuente.
7: La posició de lateral derecho, obviamente, la tenemos también muy bien cubierta. Es verdad que los laterales derechos son Pedro Porro y Eri García, que ahora le planteamos, también está jugando en su club de esa manera, pero si no hubiera, pues aquí está David, que también tiene una lista fantástica de la sub-21, y luego lo contará, pero está Iván Fresneda, Xavi Espart...
3: Nil, no sé si s'esperava Xavi Espart poder haver entrat en aquesta llista, però és cert que estava molt complicat colar-se a l'absoluta.
4: Estava complicat, jo crec que era un moviment bastant de calaix, que el rendiment que està donant Eric García de lateral dret faria que anés a la selecció espanyola en aquesta posició amb la retirada de Marcos Llorente. Per cert, una dada que trobo ara per aquí que publica Jaume Marcet, convocatòria de la selecció espanyola, jugadors formats a la Masia, 9. Josep Martínez, Eric García, Cobercí, Cucurella, Grimaldo, Fermín, Olmo, Lamine Yamal i Víctor Muñoz, i posa perquè va jugar al Barça. Jugadors han passat al Barça bé, Roberto Fernández. Jugadors formats a la fàbrica, i posa Víctor Muñoz, que també va passar pel Madrid. També és una dada.
2: 9-1.
19: I no hi volgut comptar a Joan García, que és de la Masia.
2: 9-1. Déu-n'hi-do, 9-1. 9-1, per cert, que és el resultat del primer Barça femení, Madrid femení. Perquè, sí, curiosament, que és una casualitat de la vida, perquè ells fingeixen que no era ell, que no era el Madrid, però sí ho era, perquè era el Tacón Real Madrid, que la samarreta amb l'escut del Madrid al dorsal. Per tant, 9-1, un altre 9-1. Toma! Toma!
3: Va, encara ens queda molta teca en aquest Que t'hi jugues, perquè hem d'escoltar l'entrevista a l'alt directiu de Goldman Sachs. Això serà a partir de la 1. També hem d'escoltar a Hansi Flick en aquesta prèvia del Sevilla-Barça. Tot això, com us dic, després de la pausa i del butlletí informatiu. I Bermo, no sé on ens portes, o Leo, perdona, no sé on ens portes per celebrar tots aquests elogis que t'han plogut avui al programa.
20: Por la palabra que me cayeron, yo la verdad que creo que mérito no tengo yo. Mérito lo que tiene La Cabrera, el mejor restaurante argentino de toda Barcelona. La verdad que el mejor asador que viene de Buenos Aires se llama La Cabrera, que está en carrera de Diputación 239. Esto lo puedo decir hasta catalán yo. Diputació 239. Està acá al lado.
0: Escolta, podríem fer un pensament.
2: El meu col·le era el 277 i era entre Pau Claris i Presa Gràcia.
20: 239. Podés reservar por Google Maps o llamando al 93-878-3230. O sea, lo que vos preferís.
0: Que haurà alguna cosa.
20: Igual una xocotorta, jo què sé. Què és això?
3: I ens queden 20 segons, però m'estàs dient que t'has criat al centre de Barcelona?
2: Era el col·legi dels Escolapis de Diputació.
3: Després de tot el que rajes aquí.
2: Bueno, clar, perquè la degradació, el que era una ciutat meravellosa, modernista, magnífica,
3: no sé
2: còmoda, agradable,
3: Joan,
2: sensacional,
3: no sé
2: fenomenal, bonica, se l'han carregat en putrefacció.
3: Fem una pausa i seguim endavant al Que t'hi jugues. No marxeu.
18: Que t'hi jugues?
21: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Aquí vivim moments que no passen enlloc més.
1: A vostès els han intentat corrompre? Ui, quin silenci.
2: A mi, jo, no.
3: A mi
2: jo
3: sí.
2: Crec que...
3: A mi sí, a mi sí. Això passa. Igual que en el procés, en algun moment, a mi em van arribar a dir, escolta'm, si tu frenes una mica, doncs...
1: Doncs què?
0: Conversa entre presidents. Només a l'Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Cada matí de 7 a 12 a SER Catalunya i durant tot el dia a l'app i web de la SER.
3: Això passa, sí, passa. Si saps on vols anar,
0: posa't a caminar. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
4: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Elena de Diego.
5: Una i dos, al Què t'hi jugues ens divertim i avui ho fem amb Hansi Flick, que ja està compareixent en la prèvia d'aquest Sevilla-Barça de demà.
6: Va ser responsable d'allò. També va ser gràcies a ell.
5: Estan preguntant sobre Chesney.
6: Per mi és un porter... fantàstic, amb molta experiència, i això ho hem de tenir en compte.
7: Hola, Hansi, Clara Rodergues de RAC1. Preguntarà per Joan Garcia, aquestes molèsties, una mica si la decisió que descansi és consensuada amb el jugador, és més una recomanació mèdica i ell volia més forçar, i si serà el tornar de l'aturada. Gràcies.
8: We always decide together, so it's like...
6: Sempre ho decidim junts, sempre és així. Parlem amb ell i amb l'equip mèdic i hem estat parlant de tot plegat, de les molèsties que tenia, i no és massa important, però necessita descansar i per això hem decidit que descansi demà.
9: Hola, Hansi, Santi Vall, en directe al Què t'hi jugues de SER Catalunya. Demà juga Chesney o juga Livakovic?
8: You know that I'm there never speak about...
6: Ja sabeu que mai parlo de la convocatòria el dia abans, o sigui que esperem fins demà.
5: Doncs Flick que no desvella qui estarà demà a la porteria del Barça, si Chesney o Livakovic. El que sí que ha dit és que Joan Garcia descansa.
10: Per tant, podeu venir al Què t'hi jugues demà directe a les 8 a Sevilla. 6-6-32-72-11.
11: ¿Teme algo? ¿Teme que le lleguen jugadores lesionados, sobrecargados? Y hablando de este tema, ¿cómo ha estructurado usted
8: este tiempo que vamos a estar sin fútbol? ¿Cómo lo va a hacer usted? So first we have to play tomorrow and then...
6: Bé, en primer lloc hem de jugar demà i després del partit de demà a Sevilla tindrem aquesta finestra, aquest descans, no per tots els jugadors, hi ha jugadors que estan amb les seves seleccions. Si està bé o no està bé, no ho decidiré, no diré res perquè no és una decisió que estigui en les meves mans, no puc fer-li res al respecte. Òbviament, quan els jugadors marxen, sempre em preocupo una mica, però al final confio també i crec en els entrenadors de les seleccions. I sempre miro de ser positiu, és a dir, que al final, quan tornin tots, tindrem també uns dies perquè es recuperin, si cal, i per centrar-se en el proper partit contra el Getafe.
12: Hola, mister. ¿Qué tal? Alejandro Segura en directo para Radio Marca. La temporada pasada el equipo perdió en Sevilla, el equipo sevillista fue superior a ustedes, usted lo dijo después del partido, que fue una derrota merecida. ¿Qué aprendió usted de ese partido la temporada pasada en el Sánchez Pizjuán y sobre todo, cómo ve al Sevilla esta temporada? Gracias.
6: Primer he de dir que crec que ara mateix estem a un nivell diferent que la temporada passada a Sevilla, abans d'anar a Sevilla, però després tots els partits comencen amb 0-0 i el Sevilla, sobretot a casa, estan jugant molt bé, fan molta defensa 1-1 i ens intentaran pressionar en aquestes situacions, per això per nosaltres serà molt important jugar amb confiança, sortint amb la pilota segura cap a fora, i és important que tinguem el partit controlat, i això vol dir controlar-lo també contra un equip que juga molt a l'1 contra 1, que ens passem la pilota aviat, que no comencem a driblar a l'1 contra 1, sobretot en la nostra meitat de camp o al mig camp, sinó quan ja estem en el camp d'atac, i intentar moure la pilota de costat a costat. Això és el que volem fer.
13: Buenas tardes, Mister Alfredo Martínez, Onda Cero. Usted siempre dice que solo se preocupa de lo que puede controlar, pero lo cierto es que si mañana gana, son 7 victorias, récord, el pleno en la primera parte del campeonato, 21 puntos, y que el domingo sus dos más directos rivales se enfrentan, y si consigue la victoria puede marcar diferencia. No sé si es que le conviene más un empate y que se dejen puntos los dos equipos, si estará muy pendiente del derbi, pero si mañana ganan pueden marcar diferencias en la tabla, ¿verdad?
14: No.
6: Per mi el més important és que ens centrem en nosaltres mateixos. Crec que el millor és això, pensar només en nosaltres, i demà hem de guanyar, demà volem guanyar, i és la feina que hem de fer a Sevilla.
15: Sí, hola, Hansi, Xavi Lemus de TV3. Ara parlava de rècords, d'estadístiques. És indiscutible que és un començament de temporada o de lliga, en aquest cas històric, per part de l'equip, però més enllà de qüestió de resultats, el que està meravellant a la gent és com juga l'equip i el nivell físic que està oferint l'equip. Per la seva experiència com a entrenador, és factible, és sostenible mantenir aquest nivell de joc i aquest nivell físic al llarg de tota la temporada? Gràcies.
6: Bé, treballem tots els dies en això, precisament. La recuperació és una part molt important i crec que de moment estem gestionant la càrrega dels jugadors molt bé, i és el que hem de seguir fent en les properes setmanes. Per mi aquesta és la clau, perquè tenim molts partits i hem d'entrenar, però també hem de tenir present la recuperació.
16: Sí, Hansi aquí.
5: Estem escoltant el que t'hi jugues, les paraules de Hansi Flick a la prèvia d'aquest Sevilla-Barça.
17: Quería preguntarle si seguirá con esta fórmula para el partido en Sevilla y si una de estas rotaciones puede ser Gabriel Jesús, que todavía no ha salido como titular. Gracias.
6: Ho veurem, ja ho veurem, però sí, hem de seguir fent canvis i rotacions, és una cosa normal i ho hem de seguir fent per gestionar bé els minuts de cada jugador. I puc dir, per exemple, que Pau Cubarsí sí que serà titular, perquè ha estat important per ell poder descansar contra el Racing, i de moment només puc dir això.
18: Jack Pairet del Llei Esport, aquí Hansi. Volia preguntar-te per Adeyemi. És un jugador que està cridant molt atenció a la gent, no només pel seu futbol, sinó pel seu caràcter. Vostè va dir que si estava a focus era un grandíssim jugador. Voldria que ens expliquessis com és el seu caràcter, perquè tampoc el coneixem tant. Si va pensar que era un risc a l'hora de fitxar-lo, perquè sembla que sigui un jugador que se l'hagi d'apretar una mica, i si és el jugador més ràpid que ha entrenat mai. Gràcies.
6: És molt ràpid, realment, però si és el més ràpid, no ho sé. Alfonso Davis crec que és similar, també. Però és un bon nano, és una bona persona i té molt de respecte al vestidor. S'ha guanyat el respecte i se l'estimen molt tots. Quan va arribar, a més, amb les actuacions que està tenint aquesta temporada, facilita les coses, òbviament. Crec que Alemanya no estava en un bon moment i per ell el millor era canviar d'aires, anar-se'n a un altre país. Estic content que es decidís per nosaltres, i conec la seva qualitat, la qualitat de la de Yemi, i sé com l'hem de gestionar, i aquesta és la situació que tenim. Jo li donaré la confiança i aposto al 100% per ell. Hem de veure i veurem més partits com el del dimecres.
5: Gran elogi de Hansi Flick a Adeyemi. Joan, que a tu t'ha captivat, i diu sí, que el vestidor també, que ha caigut de peu.
10: Sí, perquè és simpàtic, agradable i té bon rotllo amb tothom. Per tant, és d'aquests jugadors que fan vestidor.
5: Un bon noi, com ha dit un Hansi Flick, que ha desvetllat que Cubarsí sí que serà titular demà al Pizjuán. Joan Garcia descansa, una decisió que han pres conjuntament amb el jugador, el tècnic i els serveis mèdics, i no ha volgut mullar-se, no ha volgut dir si demà jugarà Livakovic o Ter Stegen, dic jo, o Chesney. Són la 1:11, de seguida el Santi Ovalle ens resumirà tot el que sigui destacable d'aquesta última part de la roda de premsa de Hansi Flick, però ara el que t'hi jugues, com us hem estat explicant durant el programa, el que volem fer a menys de 24 hores per l'inici de l'assemblea del Barça, Albert Llimós, què tal? Bon dia.
19: Què tal? Bon dia.
5: És escoltar aquesta conversa que has tingut amb un alt directiu de Goldman Sachs, que és el banc inversor que hi ha darrere de l'espai Barça, una entrevista molt rellevant, perquè no és habitual que accedeixin a parlar amb nosaltres, a fer entrevistes públiques, i perquè precisament a l'assemblea de demà el Barça demanarà als socis permís, d'una banda, per demanar un nou crèdit de 300 milions per acabar l'espai Barça, i d'una altra, poder accedir a 210 milions en bons per fer front a les dificultats de tresoreria que ha generat, en part, els interessos de l'obra de l'estadi.
20: Sí, és un dels punts principals de l'assemblea d'aquest dissabte, que se celebra de manera telemàtica i que hi ha 4.597 socis i sòcies compromissaris citats a aquesta cita per decidir diferents punts, els pressupostos, tancar l'exercici d'aquesta temporada passada, i el punt 4 crec que és important, no? Aquests 300 milions i 210 que comentaves, doncs, que ho hem pogut parlar amb un alt càrrec de Goldman Sachs, que són al final, no?, els encarregats de gestionar tota aquesta estructuració del crèdit per acabar l'espai Barça.
5: Aquesta és la conversa que ha tingut l'Albert Llimós aquí al Què t'hi jugues amb un alt directiu de Goldman Sachs.
20: Director general de Banca Inversions de Goldman Sachs, Jorge Alcobé, què tal? Bon dia.
21: Bon dia.
20: Abans d'entrar en matèria, si m'ho permet, deixem preguntar-li dues coses perquè ens entengui la gent, perquè estem parlant d'economia, estem parlant de números. Quina és la seva funció perquè el soci, el compromissari també que anirà a l'assemblea de demà, ho entengui? Goldman Sachs és l'encarregat d'estructurar l'operació per construir l'espai Barça, per buscar inversors. Crec que fa més de 12 anys, no?, que tenen contacte amb el club. I quin paper hi juga en tot això, Jorge Alcobé?
21: Bueno, nosaltres, Goldman Sachs, som assessors financers en general, i hi ha un departament que ens dediquem a infraestructures i a l'esport, i en aquest sentit pues, hem fet pues, entre 40 i 50 estadis en el món, sobretot als Estats Units, pavellons de bàsquet, i en aquest sentit, doncs, quan va haver-hi la demanda del nou estadi al Camp Nou, vam oferir els nostres serveis al Barça, i amb la nostra experiència i ens van triar.
20: Uh-huh. Amb aquesta experiència, ara ho deia, no?, 50 estadis arreu del món, digui'm, el Camp Nou serà el millor estadi del món? I després, que crec que és més important de cara als socis, no?, estarà completament acabat l'estiu del 2027? Perquè ara mateix el que sabem és que la botiga, crec que al novembre, no?, ja estirà en funcionament, al febrer 72.000 espectadors, al març 75% dels VIPs, no?, dels seients VIPs ja en funcionament, i després 6 mesos a Montjuïc. Amb tot aquest horitzó, estarà acabat l'estadi el 2028?
21: Sí, l'estadi serà magnífic, amb 105.000 seients, que serà el més gran d'Europa. A més, creant un actiu nou pel club, no? Hem pogut segmentar la demanda de nous seients i noves experiències al voltant de l'estadi, durant la setmana i durant el dia de partit. Com tu dius, el següent moment clau és, doncs, aixecar tota la coberta l'estiu del 27, i l'estadi estarà 100% operacional el 2028. I a sobre, doncs, el Camp Nou, com s'ha fet públic aquesta setmana, acollirà la final de la Champions League el 2029, cosa que reforça tot aquest calendari i la feina feta a través de l'estadi, i donarà un impuls al que és l'Spotify Camp Nou i a la ciutat.
20: Uh-huh. I una confiança, suposo, als inversors, no? Una notícia com aquesta és molt ben rebuda.
21: També, per suposat.
20: Uh-huh. Demà hi ha l'assemblea, dèiem. Un dels punts claus és aquests 300 milions que demanarà el Barça, la Junta Joan Laporta, als socis compromissaris, i aquests 210 en bons per afrontar els decalatges que hi ha en tresoreria. Per què ha hagut aquest desviament sobre el pressupost aprovat a l'inici del projecte? Ho dic perquè si estan satisfets amb Lima, que es parla molt també de penalitzacions, o això ja era previsible quan es va signar l'acord i en una obra d'aquesta dimensió?
21: Sí, una mica això, no? Les obres van començar el 2023, i de la mateixa manera com en el nostre dia a dia, pues, tenim inflació, no?, de productes, quan de lo més bàsic, no? El supermercat, del transport públic, etc. Doncs de la mateixa manera hi ha inflació de materials. També, des de es fa l'obra, doncs hi ha algun canvi de disseny per millorar el camp o per les noves experiències que comentava abans. Els treballadors, etc. Doncs tot això té un impacte i aquest impacte ho hem valorat amb aquest increment, no? I el que tu dius, de moment, doncs, el club, els inversors, tothom doncs, satisfets amb l'IMAC i la feina feta, i aquesta ja és la part final per acabar l'estadi.
20: És la definitiva, eh? 1450, no? 1485, més aquests 300, d'aquí ja no ens mourem.
21: Exactament.
20: Uh-huh. Els càlculs que s'han fet públics fins ara de la capacitat de generar ingressos del nou Spotify Camp Nou, es parla d'uns 420 milions quan estigui ja a ple rendiment, suposo que aquesta temporada 28-29 que dèiem abans, comptant ingressos indirectes, és a dir, botigues de l'Esplanada, altres, no sé quins altres es podrien comptabilitzar, si ens ho pot explicar, es podria arribar a superar els 500 milions directes i indirectes de l'estadi?
21: Mira, el que sí que puc comentar és que els ingressos, de la mateixa manera que has nombrat els costos, no, els ingressos també estan molt per sobre del pressupost original. I això fa que el rati d'ingressos contra costos o del servei del deute es mantingui en un nivell molt bo i en línia amb el primer dia, no? I això és molt important, no? La pujada d'ingressos ha cobert no només el pressupost més discret que vam posar, sinó que l'ha millorat i estem en el rang més optimista, no?
20: Mm-hmm. El més optimista són aquests...
21: Digui, perdoni. I sí, no, sí, això farà doncs, que el club disposarà d'una xifra d'excedent d'ingressos que seran destinats pel club, no? I aquesta xifra és de tres xifres en milions, o sigui, més de 100 milions cada any, com a mínim, que aniran cap al club. I llavors això, tornem al punt que sempre hem comentat, no? El que hem fet és apalancar la marca del Barça i apalancar, tenir una nova infraestructura, perquè aquests ingressos addicionals, que no estaven abans, ells sols paguin per l'estadi i a sobre amb un excedent que va cap al club.
20: Aquests 100 milions, diu, respecte al que s'ingressava en l'anterior Camp Nou, no respecte als comptes inicials que es van fer d'aquest projecte.
21: Exacte, o sigui, tindrem un excedent del mínim de 100 milions cada temporada que s'ha destinat cap al club.
20: Uh-huh. Respecte, repeteixo, respecte a l'anterior Camp Nou, abans de començar les obres.
21: Sí, sí, exactament, sí.
20: D'acord? I això mentre s'està tornant el deute i els interessos. Després,
21: exactament.
20: És evident que després aquesta uh-huh. xifra creixerà moltíssim.
21: Bueno, això esperem tots, però bueno, jo de moment m'agrada estar discret i amb els números que tenim ara doncs és això, no? Es paga els interessos, el préstec, i a sobre hi haurà un excedent pel club. I esperem que aquest excedent cada any, cada temporada, sigui més gran.
20: Uh-huh. I no ens movem d'aquestes xifres que més o menys han sortit públiques, d'aquests 420 milions de màxim i que podrien ser majors, entenc, amb els indirectes.
21: Podrien ser majors, però bueno, de moment estem contents amb com va.
20: Uh-huh. Apollo Global Management, propietari de l'Atlètic de Madrid, participa del finançament de l'Espai Barça. Quin paper hi juga? És clau? És un actor més dins de tots els inversors que hi ha?
21: Això, la informació dels inversors és privada i aquesta, si em permets, no la comentaré.
20: Uh-huh. Si ens trobéssim en un escenari inesperat, com va passar, per exemple, l'any 2020, i el club no pogués afrontar aquests 130 milions que, més o menys, si no em corregeix, haurà de pagar cada any el Barça entre interessos i retorn del deute. A què té dret Goldman Sachs? Ho dic perquè justament aquesta setmana sabíem que si s'aprova el nou crèdit aquest de 300 milions demà, canvien les condicions, no? I els primers 100 milions d'ingressos aniran als inversors. Si hi hagués un escenari de caiguda d'ingressos imprevistos, podrien intervenir vostès en la gestió del club? Tenir algú amb capacitat de decidir en decisions comercials o patrimonials?
21: Uh-huh. Mira, els inversors en aquest cas tenen dret als ingressos addicionals que genera l'Spotify Camp Nou perquè és la garantia del préstec que han donat. Però en cap cas gestionen el club o tindrien la propietat de l'estadi, ja que ni el club garantitza la finançació ni l'estadi és col·lateral per la finançació. O sigui que, repeteixo, és que els inversors tenen dret als ingressos addicionals del club com la seva garantia en el cas de que hi sigui un escenari d'això, d'una pandèmia que l'estadi estigui buit.
20: O sigui, la
21: però en cap cas, en cap cas la propietat ni la gestió ni la propietat de l'estadi. Tot això ho vam excluir de qualsevol possible garantia del préstec.
20: Per tant, remarco, si hi hagués alguna decisió que no anés, que la junta directiva prengués alguna decisió que vosaltres no veiessin, tampoc n'hi pot entrar Goldman Sachs, perquè tot es garanteix correcte amb aquests ingressos de l'estadi directes, no?
21: Correcte. O sigui, si el préstec no es pogués pagar, pues, tindríem dret al col·lateral del préstec, i el col·lateral del préstec són els ingressos addicionals futurs del Spotify Camp Nou. Res més.
20: I canvia molt, amb això acabo, senyor Alcover, canvia molt aquestes noves condicions amb aquest nou crèdit de 300 milions, això que els primers 100 milions vagin als inversors i després a l'estadi? Això canvia molt les regles del joc?
21: No, no, és una mica el mateix. Ara que l'estadi està fet, doncs el risc és menor pel club, i el club ha pensat que aquests 100 primers milions vagin cap als inversors i després ja la resta va cap a doncs, les despeses del club, etcètera, etcètera. I després l'extra doncs, vagi cap al club també. Com a l'estadi està...

0: Com a l'estadi està ja en funcionament i aquest any, aquesta temporada 25-26, doncs, ha estat un èxit, doncs, el risc ja de fer això, doncs, és molt menor.
1: Entraríem en vigor aquesta temporada, la 26-27,
0: sí,
1: entenc,
0: exacte.
1: Tot i que no exacte. Està ple rendiment l'estadi, encara.
0: Exacte, com la 25-26 ha sortit també, només amb els números de la 25-26 i a sobre el 26-27 hi haurà més seients disponibles, doncs, doncs el risc que fa que el Barça assumeix amb això doncs és mínim.
1: I amb això acabo, només una cosa, perquè molt vinculat amb això, els trams, no?, duraven fins a 24 anys, no?, fins després de 24 anys, el primer acord que va haver de finançament, no?
0: Bueno, ja es va escalonar, jo m'he escalonat fins al màxim possible en funció de tot. Jo, sí, potser l'últim, ara no me'n recordo si és el 2040 i alguna cosa, però sí, hi ha trams a més de 5 anys, hi ha trams a 10, a 15... El que no volem és que hi hagi un any amb molta deute a tornar, no? I llavors s'ha de gestionar. Llavors, si hi havia algun inversor que volia entrar a 24 anys, o a 20, o a 18, doncs l'inventor en pot donar.
1: 20 i escaig anys pagant el Camp Nou, però amb la garantia, no?, que el Barça en cap cas hi ha en risc la propietat, o fins i tot el propi estadi no està en risc, no?, que tot és en base a aquests ingressos de més que genera l'estadi, i que el club parla sempre d'aquests 420 milions anuals. Suposo que et té moltes ganes, no? No sé si estarà a Barcelona a l'assemblea demà o quan estarà a Barcelona, però suposo que també com a part del projecte, no?, a part important del projecte, et té moltes ganes que arribi, suposo, l'estiu del 28.
0: Sí, sobretot com a culer.
1: I exfutbolista, no?, pel que tinc entès.
0: Bueno, sí, això era més modest, futbolista modest, però sí, també exfutbolista.
1: Va jugar a les categories inferiors de l'Everton, no? Crec que ho va explicar els companys de Catalunya Ràdio.
0: Sí, sí, no sé d'on van trobar una foto meva, no sé on, però sí, fa molts anys ja.
1: Molt bé. Doncs moltes mercès. Veurem què decideix demà el soci compromissari, perquè repetim que hi ha un punt important, no?, en aquesta assemblea, que és la que s'apropi, que s'aprovi els 300 milions i els 210 en bons, no?, de cara a poder acabar aquest projecte de l'Espai Barça, i l'any 2028 el Barça tingui el millor estadi de tot el món.
0: Això, confiem.
1: Moltes gràcies.
0: A vosaltres. Bona tarda.
2: Què t'hi jugues?
3: Molt interessant, Llimós, aquesta conversa amb Jorge Alcover, el director general de Banca Inversions de Goldman Sachs, que és veritat que moltes de les coses que ens explicava les heu anat explicant, tant l'Adrià Soldevila com tu, però són ells mateixos qui posen veu, Goldman Sachs, a totes aquestes xifres que ens heu anat desgranant.
1: Sí, sobretot important també aquest canvi, no? Aquest darrer canvi que s'ha aprovat o que s'aprovarà gràcies a aquest nou crèdit de 300 milions, no?, que els 100 primers milions aniran primer els inversors i després al Barça. En principi, doncs, veurem com afecta això a tresoreria, però el que deia el Copé, doncs, és que s'ha pactat això perquè els números són molt bons i que, per tant, els resultats de l'estadi, 225 milions la temporada passada, 275 per aquesta, doncs permeten que primer vagin els diners pels inversors i després pel Barça per fer les seves despeses.
3: No t'agrada això, Ivan?
4: No, ni m'agrada ni em desagrada. A part, tampoc no soc un expert en números. Simplement entenc que això estava previst. O sigui, vull dir, no s'ha pactat ara, perquè això són...
1: Bueno, però amb els 300 milions d'ara que demà s'aprova, tot aquest, no?, les regles del joc canvien.
4: Sí, les regles del joc canvien, però entenc que estava previst, que si en algun moment s'havia de demanar més crèdit, les condicions canviaven. Vale? Per tant, ja hi havia una possibilitat de que s'hagués de demanar més diners. I això sí que em sembla una mica estrany, sobretot perquè, bueno, mira, llegeixo a Xavier Bosch, de Mundo Deportivo, que a la contra es pregunta, no?, que per què demanem més diners si estava tot pactat amb l'IMAC. Hi ha unes declaracions de Laporta el 9 de febrer del 23 en què diu: l'IMAC se ajusta a los plazos que demana el Barça, ha fixat un preu màxim garantit i es compromet a estar només 16 mesos al Lluís Companys. Això no s'ha complert. És una evidència que no s'ha complert. Jo entenc que hi ha mil coses que poden fer que unes obres, i més d'aquestes dimensions, acabin derivant en demanar més crèdit. Però... no sé, o sigui, entenc que

0: que 300 milions és un percentatge enorme de la inversió inicial, i jo crec que s'haurien de donar una mica més d'explicacions.
1: Un dels motius, molt ràpid, Joan, perdona, que es deia el Barça, dimarts ho vam explicar aquí al que t'hi jugues, és que ha hagut, per exemple, més de 3.000 actuacions de la segona graderia que s'han trobat quan has entrat a actuar, i d'altres també que hi ha hagut situacions que s'han anat millorant perquè primer es va fer un projecte bàsic per començar ràpid les obres, no es va desenvolupar aquest projecte, això són anys a vegades, es va voler iniciar ràpidament i s'han quedat curts, és evident. Hi ha hagut també peticions de l'Ajuntament, de nous pàrquings, de noves situacions, doncs, que s'han hagut d'anar a cobrint a mesura que es desenvolupa aquest projecte, però en tot cas el Barça manté que s'haurà d'anar amb una mediació, amb un arbitratge, perquè es demanarà almenys quina part d'això li pertoca a l'IMAC, i si per tant si hi ha uns diners aquí,
0: és que aquí és on
1: s'han de retornar.
0: Suposo que l'empresa constructora té alguna part de responsabilitat.
1: Segurament un jutge ho ha determinat, però el Barça diu que ja anirà.
0: Vale, doncs perfecte.
2: Acabo. Molt ràpid. Jo també aniré molt ràpid. El resum és que van trigar tant i tants anys a posar en marxa el projecte, que el projecte ha anat canviant i la realitat ha canviat i les tecnologies han canviat, i el que avui és... El que el 2017 era alta tecnologia, avui és... senyals de fum, saps? I per tant s'ha hagut d'anar adequant el projecte. I respecte al deute, crec que el que ha explicat el senyor Alcover de Goldman Sachs, amb el que jo em quedo, que trobo claríssim, el deute en general, no només el del Barcelona, qualsevol tipus de deute, és greu o és dolent si no el pots pagar. El senyor Alcover ha explicat que tant el pla de negocis del Barcelona com la liquidació dels darrers exercicis demostren que el deute del Barcelona, o et venen a dir, que el deute del Barcelona sí es podrà pagar.
0: Sí.
2: Per tant, és un deute assumible.
0: Sí.
2: I és un deute que no... Que ara és més que abans, sí, el Barcelona ingressa més que abans.
0: Però hi ha una cosa que és clara. Suposo que ells tenen molt clar que el deute es pot pagar. Jo no ho tinc tan clar, perquè és un... Jo em perdo amb aquestes xifres, però fins a 100 milions d'euros més o menys arribo, i el Barça ara els primers 100 milions no els ingressarà.
2: No ingressarà els següents. Està ingressant
1: Deu
0: ser una cosa important quan canvia això. Diu, no, els primers ens els quedem nosaltres. I els altres 100 us els quedeu vosaltres. El deute el tornarem, però de moment els 100 primers quilos ja seran per Goldman Sachs.
2: Quan abans
0: eren pel Barça.
2: Són les condicions.
0: Sí, que són les condicions, evidentment. Perquè aquí qui no perd mai és Goldman Sachs.
2: Torno al principi.
0: Aquí Goldman Sachs segur no perd.
2: Ja sé que pot semblar complicat d'entendre, però torno al principi.
0: No, és complicat,
2: home. Home, pot ser complicat.
0: Jo ho entenc fàcilment.
2: Sembla que, pues ho sembla. Sí. Dic, es pot assumir el Barcelona no pot pagar o no? Sí o no? El Barcelona creu que sí, el senyor que li dona el deute creu que sí, l'auditor creu que sí, a veure qui ho demà el soci compromissari. Jo entenc que si és un deute que amb el volum de negoci del Barcelona es pot assumir, per tant no veig que sigui un deute
0: això,
2: gravíssim.
0: Això ho veurem. Ho veurem, perquè és el futur. O sigui, el que sí sabem és que els primers 100 quilos ja no són pel Barça, sinó que són pel Goldman Sachs.
2: I que amb els diners...
0: Quan abans eren pel Barça.
2: I que amb els diners...
0: Això és un fet.
2: I que amb els diners...
0: El que passi demà, ja ho veurem.
2: I que amb els diners que liquida el Barcelona assumeix aquest 100 i fins i tot més.
0: I només un punt molt ràpid, que és... Una de les adequacions que s'ha hagut de fer, ojo, és passar, perquè s'havia previst un 4G.
1: Sí.
0: I es passa al 5G. Hòstia, el 5G és des del 2017, 2018, 2019, que es va començar a posar... O sigui, si ja no havien previst fer un 5G, jo no entenc res.
3: Per cert, Albert, que el Barça ha anunciat avui a Telefònica com a nou partner oficial de l'Espai Barça.
1: Sí, per 5 anys, per diferents serveis de connectivitat que res tenen a veure amb el que apuntava ara l'Ivan, que és amb aquest acord amb Orange i aquesta empresa del Moldau, Ruslan Birladeanu, com es pronunciï, no? Que era Niuera, doncs ells segueixen sent els encarregats del 5G, de la instal·lació del 5G bàsica per aquest projecte de Spotify Camp Nou. En canvi, l'acord amb Telefònica, no? Que també tindrà una llotja VIP, etc, serà per connectivitat, sobretot també transmissió de partits, etc. Altres tipus d'aplicacions, diguem.
3: Doncs veurem com va avançant tot el tema de l'Espai Barça amb aquesta assemblea clau demà, que us explicarà aquí a la cadena SER l'Albert Llimós. Gràcies, Albert. I abans d'anar a la pausa publicitària, em diu la Laia Pujals que tenim una trucada.
4: Hola,
3: què tal? Bon dia.
4: Hola, sí, truco de Goldman Sachs. Em dic Xavier Goldman. Abans que han parlat de muntar el Jorge Alcobé, aquest senyor és un impostor, perdoneu.
5: Què vol dir?
4: Jo sóc Xavier Goldman, el creador de Goldman Sachs, l'empresa de sacs més gran de Catalunya. Tenim sacs de dormir, sacs de roba, sacs esportius, sacs de vellut, sacs de boxa. A Goldman Sachs som un orgullós proveïdor oficial de sacs del Futbol Club Barcelona. Jo, Xavier Goldman, doncs, no sabeu la de comandes que ens han fet de sacs al club? Per exemple, l'última comanda, després d'aquest dimecres, ens la van demanar, un sac de dormir per en Chesney, que no tornarà a jugar mai més amb la samarreta del Barça, i l'intenció ja és posar-lo a dormir, doncs, durant el partit. També vam, mira, a la mateixa comanda els van vendre 5 sacs de ciment, perquè el Hansi Flick diu que la propera vegada que no pugui jugar el Joan García serà més fàcil fotre sacs de ciment una sobre l'altra, igual així para una mica més. I no noteu que últimament també en Gavi està més tranquil? Que ja no es peguen massa gent?
5: Sí, és veritat, és veritat.
4: A poc des de Goldman Sachs van proporcionar un sac de boxa pel Futbol Club Barcelona, i des de llavors, abans de sortir al partit, el nano es desestressa rebentant el sac a cops de puny i ja surt més tranquil·let. I també van vendre un sac a mitjans d'agost pel Barça quan van saber que el Ferran Torres anava al PSG. El mateix Joan Laporta en persona el va voler portar cap a París amb un sac amb un llacet. I aquest és un sac que jo mateix, Xavier Goldman, de Goldman Sachs, vaig vendre al Barcelona. Aquest senyor que han trucat no sé qui és.
1: M'he equivocat jo, senyor.
4: Home, ja,
5: doncs li demanem disculpes, Xavier Goldman, per haver estat al que t'hi jugues. Li agraïm aquesta trucada i l'aclariment. Una abraçada.
2: Adéu, senyor Goldfinger.
5: Gràcies, Joan
2: senyor
5: Puguil, Vincent Antonio. Pausa i tornem a la taverna.
6: ¿Qué te jugas?
7: Cadena Ser.
8: Haz crecer tu negocio con los datáfonos SumUp, la solución ideal para cobrar con tarjeta, sin costes fijos ni cuotas mensuales. Solo una pequeña comisión por transacción.
9: Llévate ahora el SumUp Solo Lite por 19,99 € o el SumUp con impresora por 69,99 € y ahórrate 100 € con SumUp.
10: Con Verifactu incluido sin coste, más de 4 millones de negocios ya confían en SumUp. Encuéntralo en tiendas MediaMarkt y Fnac.
11: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia, un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
12: Et donem aquests 20 segons de tranquil·litat per tu, per respirar. I per al teu Nissan, fins a 10 anys de tranquil·litat amb la garantia de Nissan Més. Fent el seu manteniment en un taller oficial Nissan. Consulta condicions a nissan.es.
13: Quadis Llança, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
14: I que duri per sempre.
15: Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta...
16: Roger Pedrosa amb Ti voldries quedar. El 26 de setembre, un concert amb els seus temes més destacats.
15: Sopar amb actuació per 49,95 €. Pàrquing inclòs. Reserves a gssb.com. Només majors de 18 anys.
17: Vaig entrar al pis, el vaig veure i vaig dir, sí, el vull.
18: Això només passa a les pel·lícules. Per la resta, vendre un pis és una autèntica peli de terror. Per això, molts de cada 10 recomanen compramostupiso.com. Ven al teu ritme, fàcil i sense complicacions. I estalvia visites i maldecaps. Compramostupiso.com, del grup immobiliari Heritage.
19: ¿Quieres vender tus joyas y tu oro? Con 35 años de experiencia, Tasadores Joyeros es la empresa más reconocida en la compraventa de joyas, oro, brillantes y relojes de primeras marcas. Tasadores Joyeros.
20: En calle Comtal 13, tasadoresjoyeros.com.
21: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.

0: cuando yo esté mirando al mar.
1: A vivir, que son dos días.
2: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
3: 44.982, serie 97.
2: Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado.
4: Radio Barcelona 96.9 FM. Cadena SER.
5: Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny, cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat, passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
6: Branding Plan és una eina que pot sumar a l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa.
7: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any.
6: Entra a serempresarios.com, busca Barcelona i sol·licita una plaça pel 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
8: Hay quien presume de muebles a medida hechos con maderas de la otra punta del mundo. Y hay quien presume de ir a la otra punta con un viaje a medida. Porque los precios de Hipoyacán son tan increíbles que con lo que ahorras a lo mejor te pegas un viaje a las Bahamas. Hipoyacán.com.
9: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
10: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
11: Sí, sí, segur.
10: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
12: Això és clau.
10: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
13: Aquest dissabte, Sevilla-Barça. A partir de les 8 del vespre, a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
10: Segueix tots els partits amb nosaltres. El que t'hi jugues...
14: Barça!
10: Amb Sique Rodríguez, a SER Catalunya.
15: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.

0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: A vivir que son dos días, Madrid. Isabel Salvador.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Hasta las 9 de la mañana miramos a Madrid en este sábado, de cielos despejados prácticamente en toda la comunidad, salvo algunos intervalos nubosos en las sierras, sin grandes cambios en las temperaturas. Las máximas vuelven a oscilar entre los 27 grados de Collado Villalba y los 30 de Getafe o Aranjuez. A 28 llegaremos en Madrid, donde a esta hora el termómetro marca 18 grados en el centro. De esta noche, un joven de 27 años ha muerto y otro de 42 ha resultado herido grave en un siniestro de tráfico. Ha ocurrido alrededor de las 2 de la madrugada, cuando el coche que conducía el fallecido se ha chocado contra un árbol en el lateral de la carretera. Ha ocurrido a la altura de Colmenar Viejo. Alberto Sáenz es supervisor de Guardia del Suma 112.
3: Se trata de un vehículo que ha sufrido una salida de vía y posterior impacto contra un árbol.
4: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
5: Es ocupem a les millors taules del món.
6: En aquesta terra protegim i acollim.
7: Fem barri i fem pinya.
8: I fem i no deixem de fer.
9: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
10: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
11: Generalitat de Catalunya.
12: El govern de tothom.
13: Per tu, que sempre et deixes alguna cosa que havies de comprar... I per tu, que un capritx de més no et pots estalviar. Gaudeix a Caprabo del suavitzant blau Eroski, ampolla 80 dosis per 1,80 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
14: A la cadena SER i SER Catalunya. Gemma Alegrí.
15: Bon dia, dissabte 19 de setembre, dissabte amb temperatures una mica més altes que els últims dies. Núria Saró, bon dia.
16: Hola, molt bon dia. Avui les temperatures màximes es mouran entre els 27 i 30 graus. Tenim per davant l'últim cap de setmana d'aquest estiu astronòmic i el temps acompanyarà a fer activitats a l'aire lliure. Tan sols trobarem alguns núvols a la costa central. Una jornada que vindrà marcada per temperatures una mica més altes que les d'ahir, però més baixes que les de demà. Demà segueix pujant el mercuri i pujarà una miqueta més dilluns. Ara mateix els termòmetres van des dels 11 graus a Lleida, 13 a Girona, 18 a Tarragona i 21 a Barcelona.
15: Repassem ara l'actualitat informativa. La circulació de trens està tallada a l'R11 i a l'RG11 entre Figueres i Vilamalla per un atropellament. Protecció Civil ha activat el pla Ferrocat en prealerta. Més enllà d'aquest apunt de servei, el govern demana explicacions a l'empresa de traduccions pel desgavell en el judici de Roger Espanyol. Esquerra, Comuns i la CUP demanen també la compareixença del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, després de les contínues errades de les intèrprets.
17: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre,
18: pot tornar a repetir la pregunta?
17: Sí.
19: Va estar precedida d'una ordre de tirar salves?
20: ¿Se acuerda de l'ordre que de tirada de balas va estar precedida de l'ordre de...?
19: Voy a utilizar sí, el castellano, va ser más rápido. Que... Disculpe, no se preocupe.
15: Volen que el titular de Justícia s'expliqui a la Comissió de Justícia del Parlament per valorar el que consideren una deficiència del servei de traducció, Laura Pons.
21: A més, també li demanen mesures correctores i solucions estructurals per evitar que la situació es repeteixi de nou. En paral·lel, el mateix Departament de Justícia també ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per aclarir si s'han o no produït incompliments segons la contractació. Per la seva banda, Irídia, Òmnium Cultural i l'ANC, l'Assemblea Nacional Catalana, han denunciat la vulneració de drets lingüístics.
15: També dels tribunals, les defenses del cas Inipro demanen excloure proves del judici, concretament un disc dur. Ha començat 13 anys després en els que s'han investigat presumptes desviaments de fons públics cap al PSC de Tarragona. Al banc dels acusats s'asseuen l'exalcalde socialista Josep Fèlix Ballesteros i també exregidors, entre d'altres, pels que es demana Eva Hidalgo penes de 5 anys de presó.
22: El disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials contenia correus electrònics que impliquen a diversos investigats, entre molta altra informació. Els advocats consideren que durant el procediment s'han vulnerat drets fonamentals, com el d'intimitat, i que s'ha trencat la cadena de custòdia de l'aparell.
23: Según se nos ha dicho, era un disco duro que estaba haciendo copias de seguridad en un organismo público, en el Instituto Municipal de Servicios Sociales.
22: Fiscalia ho ha rebatut, assegurant que durant la fase d'instrucció s'han seguit correctament tots els passos.
15: El judici s'allargarà fins al novembre i no serà fins aleshores quan declarin els acusats. L'exalcalde assegura que està tranquil.
0: 13 anys després podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet. I finalment dic que confio total i absolutament en la justícia.
15: Més coses. L'Assemblea Educativa de Catalunya reuneix aquest matí per decidir noves mobilitzacions. El moviment de docents reclama al Departament d'Educació un calendari i un full de ruta concret per tractar les millores pendents. Entre aquestes defensen especialment més recursos per l'escola inclusiva. I atenció a aquesta dada, només amb el 0,15% del pressupost de la Generalitat es podria aconseguir que ningú dormís al carrer a Catalunya en 10 anys. Ho ha assegurat la síndica de Greuges en un acte davant d'una cinquantena d'alcaldes i representants de la Generalitat, Oriol Soler.
1: La síndica sosté que amb poc més de 80 milions d'euros i amb les mesures adequades el problema es podria arribar a resoldre en una dècada i ha dit que avui en dia hi ha diferències inadmissibles entre municipis.
2: El que no pot ser és que aquest carrer ho faci i el carrer següent, perquè és un altre municipi, no ho faci. Acceptem coses que són inadmissibles, no? Les persones són persones, estiguin en aquest carrer, al carrer 1, al carrer 3, al carrer 5, a la ciutat aquesta o l'altra.
1: La Generalitat de moment garanteix que el 2027 augmentarà un 50% el pressupost per als ajuntaments en aquesta matèria, arribant als 30 milions d'euros.
15: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, reunirà avui a Nova York amb Zoran Mamdani, el nou alcalde de la ciutat. Collboni serà la primera autoritat de l'estat espanyol a trobar-se amb Mamdani des que ocupa el càrrec. La trobada serà a la 1 del migdia hora americana, per tant, les 7 de la tarda, hora catalana. Publicitat i tornem.
12: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix.
24: Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
25: Es ocupem a les millors taules del món.
26: En aquesta terra protegim i acollim.
27: Fem barri i fem pinya.
28: I fem i no deixem de ser.
9: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
10: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
11: Generalitat de Catalunya.
5: El govern de tothom.
29: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
30: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
12: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix.
24: Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
25: Es ocupem a les millors taules del món.
26: En aquesta terra protegim i acollim.
27: Fem barri i fem pinya.
28: I fem i no deixem de ser.
9: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
10: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
11: Generalitat de Catalunya.
5: El govern de tothom.
31: Estàs feta d'aigua, quasi te'm escapes.
14: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
15: A les 9 del matí, els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 17 anys relacionat presumptament amb la violació d'una noia de 22 anys a Vidreres. La noia va sortir a córrer i un home la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park, la va amenaçar i la va agredir sexualment dimarts passat. El noi ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors. També els Mossos, en aquest cas a la presó de Quatre Camins, han detingut un reclús per la mort d'un company de cel·la. Tots dos eren en un mòdul reservat als interns amb mal comportament. Martí Oliver.
32: L'alerta l'ha donat un altre pres que també estava en aquest mòdul, que ha avisat que hi havia una baralla, però quan la policia catalana, els Mossos, han arribat a la presó, s'han trobat amb la víctima ja morta, amb signes d'haver rebut cops i un llençol lligat al coll. El Departament de Justícia ha confirmat l'agressió, assegura que s'han activat els protocols corresponents i fonts properes al cas assenyalen a SER Catalunya que l'home havia estat traslladat ahir en aquest departament de sancionats després d'haver agredit un altre pres i que ja tenia antecedents per altres incidents. Els sindicats, al seu torn, denuncien un augment de la perillositat i ho vinculen a l'ocupació dels centres. Segons les últimes dades, les presons tenen un 95% de les places plenes.
15: De Als esports, l'Espanyol perd al camp del CUE el dia abans que el Barça s'enfronti al Sevilla. Elena de Diego, bon dia.
3: Tot i jugar amb 10 des del minut 5, l'Elx va dominar clarament el partit, fent valer els dos gols de Fernando i Germán Valera. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, va definir la derrota de desastrosa.
4: Pues hem fet un partit, pues jo crec que el pitjor des de castigar l'Espanyol, demanar disculpes a l'afició, que ara no val una merda, la veritat, demanar disculpes a ningú, i girar això i el primer jo, perquè he de donar-me compte que estem jugant a una cosa que no podem jugar, i he de canviar el xip jo el primer. Vull fer una cosa que no toca i crec que ho he de canviar urgent.
3: Els més de 26.000 pericos que ho van presenciar van xiular a l'equip, que tan sols ha sumat 4 dels 12 punts disputats a l'RCD Stadium.
15: Són les 9 en punt.
6: Información del día, soy Jaime Nadie, buenos días.
7: Hola Javier, buenos días. El anuncio que va a marcar la crónica de hoy y del fin de semana es el control de Estados Unidos sobre la isla de Groenlandia. Es lo que ha afirmado Trump, que asegura haber alcanzado un acuerdo con el gobierno de Dinamarca, al que pertenece el territorio, y las propias autoridades de Groenlandia. Según el acuerdo, Washington se hará con su control militar. Laura Vila, buenos días.
8: Buenos días. El presidente califica este acuerdo de histórico y un sueño hecho realidad, mediante el que Estados Unidos obtiene el control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades en Groenlandia sin costo alguno. Según lo anunciado por Trump, Washington comenzará de inmediato a reforzar la presencia militar norteamericana en Groenlandia y ningún adversario de Estados Unidos podrá tener jamás una base, presencia militar o realizar inversiones sensibles en Groenlandia sin la aprobación escrita de la administración Trump. El republicano afirma que este acuerdo no tiene fecha de caducidad y adelanta que las tres partes lo firmarán la semana que viene durante la cumbre de la ONU que se celebra en Nueva York.
7: Otro titular de la madrugada y que ha quedado opacado por el mensaje de Trump es el veto del norteamericano, del propio presidente norteamericano, a varios medios, entre ellos CNN y Político, para que puedan acceder a la Casa Blanca.
13: Because the fake news, you get so tired of reading.
7: Acusa sin pruebas a estos medios de publicar noticias falsas y por eso adopta una medida sin precedentes en la historia del país. Sin embargo, en el momento del anuncio, los corresponsales de la Casa Blanca de la CNN seguían ejerciendo su labor. Por tanto, habrá que ver si Trump podrá saltarse la primera enmienda de la Constitución de su país, que blinda precisamente la libertad de prensa. Más allá de la crónica internacional, aquí en España el gobierno continúa trabajando en el realojo de miles de inmigrantes que se han quedado fuera del campamento instalado en el puerto de Ceuta. Unas 3.400 personas, según la policía, permanecen a día de hoy en la calle.
16: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
17: Vestido de gala, corsaje de flores y una pesadilla de la que no podrás despertar. Este año el Festival de Sitges nos traslada al lado más oscuro de la adolescencia y los bailes de graduación. Del 8 al 18 de octubre, acompáñanos en nuestra 59 edición y descubre por qué seguimos siendo el mejor festival de cine fantástico del mundo. ¿Nos concedes este baile? Colabora la Cadena SER.
18: Para hacer la compra bien hay que ir a
19: Llena de oro líquido tus comidas con el aceite de oliva virgen extra Aromas del Sur, 5 litros a un precio imbatible de 3,79 € el litro. Hasta el 21 de septiembre en Carrefour.
20: Las 11 y 31 minutos de la mañana. Estamos.
21: El 22 de septiembre de 1986 nacía Hoy por Hoy. Desde entonces han cambiado los gobiernos, las ciudades, la forma de trabajar, de hablar
23: y hasta de escuchar la radio.
21: Y cada mañana, durante 40 años, hemos estado aquí para contártelo.
33: Y estos días proliferan los
34: estudios. Buenos días, soy Carlos Francino.
21: El martes 22 lo celebramos mirando al futuro en una edición especial del programa Líder de la Radio. 40 aniversario de Hoy por Hoy con Aymar Bretos.
35: Con el patrocinio de Iberdrola.
16: La SER, el sonido de la vida.
36: Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
37: Bienvenidos a nuestro nuevo reino Wall of Frozen. Reserva ahora en disneylandparis.es o en tu agencia de viajes. Precio 121 € por persona y noche para ciertas fechas de enero en el Disney Hotel Cheyenne, con entradas incluidas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París volando con Iberia.
38: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 € al mes.
39: ¿Qué al año serían? 1, 2, 3...
38: Más de 2.400 €.
39: ¡Ya me has descontado! Esta semana la pechuga de pollo fileteada 3,65 el pack y la manzana Royal Gala 1,45 el kilo.
38: Más info en Aldi.es. Aldi.
39: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
0: Hay ideas que cuando nacen del talento y la pasión, están hechas para volar, para llegar más lejos, emocionar y dejar huella. Si la tuya ya ha despegado, hazla volar en los premios más importantes de la comunicación en España. Inscribe tu candidatura en premiosondas.com antes del 30 de septiembre. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
1: Buenos días. En el sorteo de Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2: 4, 25, 30, 32 y 33. Soles 4 y 5.
1: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda, con Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Bien jugado.
5: Reposta en Repsol y haz que la vuelta te cueste menos. Todos los días hasta el 30 de septiembre, ahorra el doble en tus repostajes pagando con Wilet. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante. Un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es.
9: Feria del Bebé en el Corte Inglés. Hasta el 11 de octubre, 15% de descuento directo en carros, sillas de paseo y sillas de auto. Y 15% de regalo por tus compras de poricultura, textil hogar bebé, juguetes de primera infancia y para farmacia de bebé. Con el mejor asesoramiento personalizado. Ven y descubre la Feria del Bebé en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
10: Radio Barcelona. Cadena Ser.
11: Septiembre no es volver a la rutina, es volver a los planazos. Tardes de cine, cenar con amigos, ir de tiendas, empezar nuevos retos, porque hay sitios a los que te sienta bien volver y rutinas que te apetece recuperar. Además de tus tiendas y restaurantes preferidos, en Splau te esperan un montón de novedades para cargar pilas y darte ese capricho posvacacional. Vuelve a Splau y redescubre tu rutina.
12: Nil Moliner se suma al cartell més èpic de les festes de la Mercè de Barcelona amb els 40. Divendres 25 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, la platja del Bogatell de Barcelona serà el centre absolut de les festes de la Mercè amb Saxeni, Miqui Núñez, Buhos, l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca, i Nil Moliner. Divendres 25 de setembre, els 40 Poble Mercè.
14: Patrocinen MediaMarkt i Aldi i col·labora Material Building by MCAT.
22: Vols la cadira de rodes elèctrica perfecta? A Ortopèdia Premium tens totes les opcions i les marques líders del mercat. El millor assessorament professional a la botiga més gran de Catalunya. Ortopèdia Premium. Troba el que necessites a l'Eixample de Barcelona i a Sant Adrià.
23: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
24: Sí, saó, saó, saó.
23: Escolta el Quet i Jugàs Barça.
25: Això és clau.
23: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
26: Aquest dissabte, Sevilla-Barça. A partir de les 8 del vespre, a SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
23: Segueix tots els partits amb nosaltres, el Quet i Jugàs...
27: Barça!
23: Amb Sique Rodríguez, a SER Catalunya.
28: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
29: Hijo, ¿cómo vas en el trabajo nuevo? ¿Mereció la pena el cambio?
30: La verdad es que vas sobre ruedas.
29: ¿Tan contento estás?
30: Eso también.
29: Con el nuevo Berlingo Van First, la oficina irá sobre ruedas. Soluciones inteligentes, nuevo diseño y todo lo que necesitas para tu día a día desde 18.900 euros. Estarás contento.
31: Citroën.
29: Consulta citroen.es.
32: A vivir, que son dos días. Javier del Pino.
40: Buenos días a vivir, buenos días al de Itagala que resiste a la derechización de la SER. Suena un poco a hueco la llamada, ¿verdad? Claro que suena a hueco porque os llamo desde el aticazo de Ayuso todavía sin amueblar. El que está Martínez Campos, el que tiene vistas a Mabel, la madre de Isabelita. ¡Hola, Mabel! Me está viendo ahora mismo. Lo acabamos de comprar y diréis, pero para vivir ahí, no, señora. para montarlo como atracción turística. Vamos a montar aquí un tour inmersivo total, Jimena y yo. Lo hemos analizado también con vos, con mi hijo, y esto es un win-win absoluto. Por un lado, la gente de bien, la derecha de toda la vida, que le chifla ver cómo vivimos los ricos, ¿no? Si por algo se vende tanto el Ola, desde luego es por las casas, no por la literatura. Entonces van a bajar de las montañas a ver este aticazo por dentro, que lo vamos a amueblar de aquí a unos días exactamente como nos imaginamos que lo habría dejado Isabelita. Estilo neocañí, la bandera de la comunidad tamaño sábana, un busto de Nacho Cano bañado en oro presidiendo la entrada, la medalla al mérito etílico de Miguel Ángel Rodríguez en una vitrina y una nevera llena de cerveza, chuletones y mucho pescado, desde luego. El pescado no puede faltar. Pero es que también vais a venir vosotros, perroflautas y rogelios. Vais a venir y vais a pagar la entrada, que va a ser cara, ya os lo anuncio, 25 euros. Vais a venir al regodeo, porque os conozco. Vais a pagar la entrada igual para pasearos por los 400 metros cuadrados regodeándoos en un mira el casoplón en el que podría haber vivido la Choni y no va a poder vivir porque el país, al destapar la noticia, le ha fastidiado el chiringuito de Planifica Madrid. Me despido ya con un ripio a Yusser que dice: porque lo que no ha visto la presidenta lo paga la izquierda y nos sale a cuenta. Besos a todos.

0: Es la una, son las 12 en Canarias. La ministra de Sanidad acusa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, de señalar al cirujano que denunció las alteraciones en las listas de espera del Hospital Ramón y Cajal, denuncia que hizo en el diario El País. Mónica García defiende los criterios con los que los profesionales priorizan a los pacientes calificados como preferentes.
1: Los profesionales decimos, incluimos o no incluimos, pero una vez que incluimos, perdemos la pista de los pacientes. Y esto se hace a espaldas. Cuando se manipula una lista de espera, se hacia espaldas de los profesionales, de los cirujanos y de los pacientes.
0: Más asuntos. La oposición en Dinamarca también respalda el acuerdo con Estados Unidos sobre el control de seguridad en Groenlandia, que mantiene su independencia pero sigue bajo soberanía danesa. Saray González, de momento, la Unión Europea mantiene silencio.
2: El líder del principal partido de la oposición danesa, Izquierda Partido Liberal de Dinamarca, ha publicado en sus redes sociales que este acuerdo es importante y positivo para ambos países, Groenlandia y Dinamarca, y la seguridad común, pero eso sí, pide expresamente que se conozcan los términos en los que se ha firmado, ya que asegura ser crucial que se reconozca la soberanía del pueblo groenlandés y su derecho a decidir su propio futuro. En cuanto a la Unión Europea, silencio sepulcral. Ningún país, salvo Lituania, que ha celebrado el acuerdo, ha querido manifestarse de momento.
0: Y la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 41 años que estafó más de 300.000 euros a personas vulnerables. Se hacía pasar por comercial y las víctimas han sido personas mayores que en algunos casos presentaban discapacidad. Elisa Palacios.
3: Actuaba en Almería, Jaén, Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada, provincia en la que ha sido detenido por la Guardia Civil. Esto es el final de una operación que comenzó en mayo, cuando los agentes encontraron en el coche del hombre varias facturas con los datos de otras personas. Fingía ser un comercial y se presentaba bien vestido para generar confianza y poder entrar en las casas de sus víctimas. Una vez dentro de las viviendas, robaba documentos como certificados de pensión o papeles con firmas que utilizaba para pedir créditos, comprar móviles o financiar coches. En total estafó más de 350.000 euros.
0: Y un taxista de Sevilla se encuentra grave en el hospital, aunque su vida no corre peligro, después de ser apuñalado hasta 16 veces por un cliente. El agresor está ya detenido. Mercedes Díaz.
4: Un taxista de Sevilla, asalariado del sector, se recupera en el Hospital Macarena de las heridas graves que sufre después de haber recibido 16 puñaladas esta madrugada en la Avenida de la Industria, junto al polígono de la carretera amarilla. La rápida intervención de la policía local le ha salvado la vida y ha conseguido detener al cliente, al que había recogido en Las Setas, en el centro de la ciudad. Se trata de un ciudadano inglés sin antecedentes en España. David Capelo es el presidente de la Unión del Taxi de Sevilla.
5: Un llamamiento al ayuntamiento que sea tolerante a la hora de la instalación de cámaras de videovigilancia en nuestros vehículos y el cinturón de seguridad en trayectos urbanos, cosa que nos parece que atenta contra nuestra seguridad de manera clarísima.
4: La policía local ha localizado también el cuchillo con el que el detenido ha herido a este taxista.
0: Y vamos ya con la información del deporte. Cristina Soto, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? En la previa del derbi de mañana, Simeone pone la seguridad como una de las claves ante el Real Madrid. El Cholo, que habla así de Mourinho.
7: Tengo un grandísimo respeto por Mourinho, obviamente admirador de él por muchísimo tiempo. Y bueno, esperemos mañana poder competir como lo hemos hecho cuando nos ha tocado enfrentarlo.
6: Hoy 4 partidos por delante, en apenas una hora comienza el Osasuna Rayo y en MotoGP, en el Gran Premio de Austria, pole para Jorge Martín, segundo Marc Márquez y tercero Pedro Acosta. La carrera al sprint a las 3. Lo podrán seguir todo en Carrusel Deportivo con Dani Garrido y todo el equipo.
0: De momento es todo, se quedan con las emisoras de la SER. La información vuelve a partir de las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con Aida Bao.
8: Cadena SER, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER. A vivir que son 2 días Madrid. Macarena Berlín.
9: Marcela Vélez, directora artística del Festival de las Ideas. Finalmente el evento ha salido adelante. Recordamos a los oyentes que, bueno, que se acaban de incorporar.
10: Com et dius?
11: Serena Adrià.
10: Quina és la teva experiència com a cuiner?
12: Has estat a alguna escola?
10: Has tingut algun mestre?
12: Això és una altra lliga.
10: Això són 2 estrelles Michelin.
8: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
13: Estàs posant a tots al límit.
14: Prendreu tots mal.
8: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Què era això? Era això? Sempre volem massa i necessitem poc. Era això? Era això?
16: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. Oh, oh, oh. a la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
11: Què tal? Molt bon dia. Bon dissabte, Clàudia Arcarons.
12: Bon dissabte, Màxim Castillo.
11: Saps què estava pensant jo?
12: Ui.
11: Que amb aquesta horeta que no arriba l'hora de Tot és comèdia que tenim els dissabtes i els diumenges, si haguéssim de parlar de tota la teca cultural que està en marxa ara al país...
12: És impossible.
11: Impossible.
12: Aviam, tenim el Festival B aquí a Barcelona, que, mira, avui, Guitarrica de la Fuente, que jo sé que a tu t'agrada, que a més acaba de treure la cançó
11: unes
12: de
11: ganes,
12: la Bola Negra.
11: Unes ganes de veure la peli, ja,
12: també
11: dels Cavis.
12: Per no parlar de les festes majors, perquè s'acosta la Mercè, però ara tenim també de Santa Tecla en marxa.
11: I el Mercat de Música Viva de Vic.
12: Bueno, clar.
11: L'any passat, em recordes que vam rebre els nous directors aquí? Doncs avui ens feia gràcia aquesta setmana tornar-los i la visita.
12: Exacte, va començar aquest dimecres i nosaltres ens hi vam acostar, això, per veure una mica l'ambient que hi havia abans del plat fort, que és aquest cap de setmana. Ahir van tocar noms com Nacho Vegas, Remei de Calafresca, La Rebe, Dan Peralbo, Mamaduixa, Ilia Kali, i encara queda cartell per avui i demà.
11: Doncs vinga, si us sembla, us portem a Vic. Comencem per... Bueno, és una mica raro donar pas a una cosa que has gravat fa 3 dies, però bé, el primer que escoltareu és un dels codirectors, en Joan Rial. Clàudia Arcarons, som a casa teu.
12: A casa meva, què et sembla això?
11: Però a casa teu, literal, perquè tu has estat molts anys vivint aquí, a l'Atlàntida.
12: Sí, com a acomodadora. Jo m'ho vaig passar molt bé, eh? Sí,
11: en Marcos Morau va ser acomodador del Mercat dels Dos. Imita'l. On és ara?
12: Ah, el va inspirar, eh?
11: Sí.
12: Per la dansa, aviam a mi que m'inspira, ja ho trobarem.
11: Tenia moltes ganes de venir al Mercat de Música Viva i ho fem per començar en el centre neuràlgic. Mm-hmm. Joan Rial, com estàs?
14: Bon dia, com estem?
11: Un dels directors, un d'aquest trident que es va estrenar l'any passat. Mira, començo mirant el cel. Podem mirar el cel tots plegats? Vaya nuvolots, però em sembla que ho respectarà, no?
14: Avui ja es pot mirar una mica el cel, ahir no es podia mirar gaire. Sí. Avui potser caurà alguna cosa, però és molt típic del Mercat de Música Viva de Vic, també, eh? L'any passat recordo que va fer un sol espaterrant i gairebé ens queixàvem de... Perquè aquí, els de Vic, tu saps, el mercat és el moment on treus la jaqueta... No, endreça els pantalons curts, hi ha un canvi, hi ha un canvi d'escena, o sigui, és com un any nou.
11: S'estrena roba.
12: S'estrena el primer jersei de la temporada, que això ho sap en Joan Rial, amb aquests vídeos que feu ara de promo.
14: Exacte. No, hi ha el canvi d'armari, és com comença el curs, la gent torna a les vacances, és com la primera cosa de lo que ve durant l'any.
11: Mm-hmm. Hi ha molt d'ambient aquí a...
14: Bueno, clar, és
11: com a mercat, el dia de mercat al poble... S'omplen els carrers i les paradetes.
14: Sí, sí.
11: És això, però...
14: És que la idea és
11: indústria de la música.
14: És exactament aquesta, és plantar les paradetes que són imaginàries, però el que necessites és gent venedora i gent compradora, i aquí tenim més de 1.200 persones que compren i venen, i el que intentem fer, resumint-ho molt ràpidament, és oferir un bon producte, diguem-ne, i que els compradors vinguin a treballar i ho tinguin tan fàcil com sigui possible per poder fer la seva feina.
11: Això de parlar en termes de producte quan s'està parlant d'art i de persones i de creació, jo t'entenc, eh? I t'ho compro, la metàfora. Però justament és un dels temes, jo crec que a debat, especialment després de l'espectacle inaugural de la Lucia del Greco.
14: Sí, a veure, aquí no podem oblidar la feina que venim a fer. Nosaltres venim a fer, a promocionar i a activar tant com puguem la música en directe. Mm. Venim a que la gent vengui concerts, literalment, en canvi d'uns diners. Els artistes, l'art està molt bé, però la gent vol viure de l'art, també, no? La gent té unes empreses de manejament, unes discogràfiques, uns representants, que el que volen és vendre l'artista, que l'artista tingui concerts, i per poder fer art has de poder viure, per tant, l'has de vendre, també. No tot és tan bonic com ens imaginem, i com vam fer ahir en l'espectacle inaugural, que part de la gràcia també era això, si amb l'art n'hi ha prou, o no.
12: I justament era aquesta pregunta de què és la música en directe. Vosaltres, segur que n'heu parlat molt, els tres directors sou músics. Com ens hem d'imaginar aquests debats que heu tingut? Què en penseu? O quina és la reflexió?
14: Doncs no t'ho sé respondre. Per això fem tot això. Amb el Consell Inaugural, que vam fer va ser encarregar un marc conceptual a dos pensadors, a dos filòsofs, per veure què pensava com el pensament, diguem-ne, entre cometes, de què era la música en directe, i no ens hem posat d'acord, tampoc. Vull dir que és part de la gràcia, sí. I els professionals parlen sobre si és suficient o no suficient, si cada cop tenim menys músics als escenaris i això fa pitjor o millor la música, perquè com menys músics vol dir més tecnologia vol dir que sona tot més bé, però al final anem perdent improvisació, anem perdent error, anem perdent, guanyem nitidesa, no? I això, al final, quan tu vas a un concert en directe, clar, hi ha un punt, a veure com ho explico això, la música gravada és perfecta, no s'equivoca. La música en directe, la gràcia de la música en directe és l'error, o la possibilitat d'error, o la possibilitat de sorpresa, o la possibilitat de no saber què passarà, no? Perquè la música gravada la pots repetir, la música en directe no. Llavors, no sé què és la música en directe, però jo crec que aquests conceptes estan al seu voltant.
11: Sí, i hi ha música en directe quan qui va a un concert i ha pagat una entrada no veu per la ubicació en la que està assegut,
14: no
11: veu a l'artista?
14: No ho sé.
11: Preguntes.
14: Tot...
11: O, per exemple, és música en directe un holograma d'un artista, d'un cantant que ja és mort?
14: Ahir vam fer un concert on tothom es va sentir dins d'un concert i no va tocar ningú cap instrument.
11: Ja està.
14: És a dir, al final tu, el concert... A 2026 han canviat tant les coses que el concert és abans d'anar al concert, amb qui vas, des d'on ho mires, si et prens una cervesa, si vas a sopar abans o després, si has visitat una ciutat abans d'anar al concert. Vull dir, l'experiència és molt, va molt més enllà només del concert, i al final hem ressaltat molt el que vindria a ser l'artista, no? Ja no ens fixem tant en el que hi ha darrere de l'artista, sinó que estem promocionant que un sol artista, els projectes de música en solitari, acompanyats d'una banda, es promocionen molt. Els grans estadis olímpics sempre són de l'Ed Sheeran, del Bruno Mars, de
17: Harry Styles.
14: Costa molt de veure bandes, no? Ara vindrà Oasis l'any que ve, però estem parlant d'una banda dels 90. Sí. Vull dir que costa molt de veure bandes noves que toquin en directe i al final...
11: Veuràs els Oasis si aconsegueixes entrades, perquè això és una gincama. Aconseguir una entrada... tot això, m'imagino que has debat en un mercat de música viva de Vic.
14: Clar.
11: Aquests preus dinàmics, aquesta estafa, no?, que molts pensem que... aquestes morterades de calés. Després això, per aconseguir localitats de baixa visibilitat o el que sigui, també pel FOMO, no? Podríem aquí afegir un altre element.
14: Sí. A veure, aquí, sort, el mercat, la gràcia que hi ha aquí és que en un mercat hi ve tothom. Hi ha tot tipus d'ideologies i tot tipus de persones, gent que defensa els preus dinàmics i gent que els eliminaria. Per tant...
11: O els Art de Bogotà, que ara diuen que no, que les entrades s'han de tornar a vendre a guixeta. No sé si estàs al cas.
14: Sí,
11: per tenir un control...
14: Ha passat fa poc i no ho he pogut llegir gaire bé, però ho he llegit. No sé, jo el que noto és que començarà a haver-hi un metadebat sobre què estem fent, sobre si ho estem fent bé o no ho estem fent bé, i crec que és important que el mercat de música viva lideri el debat i aquí sigui on es pensen tot aquest tipus de coses.
11: En qualsevol cas, viu un dels seus millors moments, la música en directe. Això, les dades ho reflecteixen, no?
14: Sí,
11: d'assistència,
14: sí.
11: Festivals, concerts, gires...
14: Sí, no, és a dir, depèn del model que creguis que ha de funcionar com a música en directe. Hi ha més assistents que mai, potser més concentrats en estadis que no en sales de concert, que encara pateixen per arribar a final de mes, algunes,
11: clar.
14: I els preus fan que potser la gent no pugui destinar els seus diners a 3-4 concerts al mes, sinó que ho posa tots els ous en una cistella. Llavors, la gent li agrada molt la música en directe, i un tipus de música en directe que jo crec que són els grans estadis, estan guanyant pes per davant dels festivals, sobretot dels petits festivals, dels festivals mitjans, que fa molts anys que fa molt bona feina, i també les sales i les festes i de tot, que els costa una mica més. El món de la música és un món precaritzat.
12: I quin paper té el mercat en tot això? O sigui, en aquesta època de macrofestivals, de Primavera Sound, que es venen les entrades abans que s'anunciï el cartell i tot plegat, quina posició preneu?
14: Bé, nosaltres el que intentem fer és posicionar, en aquest cas, 72 projectes artístics, perquè hi ha de tot, ho haig de definir així, que tinguin una singularitat bastant marcada, no? I fer que el mercat sigui com de fase de prescriptor dels projectes que estan fent bé les coses, que estan treballant i que tenen futur. Llavors, el que estem intentant fer és defensar un model de cultura sostenible que no promocioni els grans concerts, perquè creiem que la cultura està en les coses més petites i més de que puguis tocar i puguis palpar, i sabent, som conscients que estem a Vic i que ens sentem i que volem que Catalunya funcioni, però també mirem al sud d'Europa i no volem abarcar el món, diguem-ne, tot això dels grans estadis, ens queda molt lluny del mercat de música viva, i que per molts anys quedi molt lluny també.
12: Però pot ser que aquest any us hagueu posat les piles de cop amb promoció i amb, jo què sé, amb gent compartint els stories, allò, penso en comunicadores, o una part del moderneig barceloní. Esteu obrint cap allà? Perquè ja ho he comentat amb els meus amics, de dir, oi, el mercat, ui, s'estan posant com això, com amb ganes de créixer, no ho sé, eh? Vull
18: però
12: dir...
18: dius, perquè per omnipresència a les xarxes...
12: Sí,
18: i...
12: bueno...
14: No, això és un projecte que vam començar ja l'any passat, que vam creure, és a dir, amb l'objectiu aquest de promocionar grups singulars en projecció, vam dir, home, normalment els grups sempre es presenten amb un text, amb una petita presentació, seria guai encarregar-les a gent que controla d'art i d'escena, que escrigui com a oient nou d'aquell projecte perquè la gent nova que no el coneix tingui com una presentació, no? Per exemple, recordo l'any passat que el Jaume Sisa va fer un text sobre Ludwig van. Clar, nosaltres creiem que això ajuda a que el fan de Jaume Sisa digui, oh, Ludwig van, que ara Ludwig van ja el coneix tothom, però fa un any no tanta gent i fa dos encara menys, no? O aquest any, per exemple, el Guillem Gisbert ha escrit sobre el Nacho Vegas. Ah. Bueno, i crees una relació i és uns textos i estàs fent una mica de literatura també i dones joc a les xarxes i al final... L'objectiu és això, de que el mercat sigui de tanta gent com sigui possible i si podem anar afegint gent de tot arreu, no només de Barcelona, sinó de tot arreu, que li encanti, li interessi l'art, pues sempre serà benvingut.
18: Ara que digues allò de la Ludwig van, treu-me de dubtes, que se separa la Ludwig van?
14: No. Ah. Perquè s'han de separar.
18: No hi ha un component de la Ludwig que presenta projecte en solitari. Sí, sí. Clar, jo quan veig que un d'un grup ja treu disc, dic,
14: no,
18: malo.
14: Ells són artistes, han vingut aquí a ser artistes. Sí. Llavors, el Lluqui...
18: Lluqui Valverde,
14: El Lluqui Valverde necessitava fer un disco preciós, per cert, que molt similar així, perquè ens entenguem, al Gato Pérez.
18: Rumbero?
14: Sí. I, però, per exemple, l'Andreu, el baixista, també té el seu projecte. L'Andriel Sardo, preciós, un projecte preciós, fan teatre, fan moltes altres coses. El Big Bang és un... Bueno, és el projecte que els hi funciona més, però sempre serà impossible d'aturar-los. Mm.

0: Doncs ara que estem... Continuem venent peix, no? De què hem d'estar pendents? En aquests projectes singulars, ja sé que...
1: Depèn del que us interessi.
0: Us estimen, us estimeu a tots, per això els heu triat.
1: És, però... és molt complicat.
0: Però en qualsevol cas sí que m'agradaria remarcar la diversitat, perquè en aquest mercat tindrem des d'una Lia Kia...
2: Cali.
0: Cali. Jo l'he liat ara. Lia, Cali, fins a Quimi Portet. És sí. A dir, imagina't, el ventall estilístic des de llenguatges urbans, no?, fins a...
1: No, és que en mercat hi ha d'haver tot.
0: Clar.
1: I aquí hi ha representació de tot el sector musical. Llavors, hi ha d'haver-hi part que interessi als més melòmens del jazz i de la música experimental, però també la gent que li interessi més el pop, gent més rockera, hi ha d'haver-hi tots els gèneres musicals. La gràcia del mercat, que això és una cosa que es porta fent des de fa 38 anys i no som nosaltres que hem inventat res, és l'eclecticisme. És que la gràcia que sigui un mercat, no que sigui un mercat d'especialitat, sinó que sigui un aparador de lo que està passant a Catalunya i a la resta de l'Estat i part d'Europa.
0: Tinguem una dieta musical sana.
1: Clar, sí. Correcte.
0: I el premi? Tenim un premi nou, no?, que dona el mercat.
1: El Premi Marc Lloret, vols dir? És, bueno, això nosaltres, òbviament, quan va sorgir la idea de fer el Premi Marc Lloret, que ve de part del seu entorn més proper, familiar i de Mishima, a nosaltres vam voler oferir al mercat com el que és casa de tota aquesta gent, i això, que crec que és demà al matí, entregarem el primer Premi Marc Lloret, i serà molt emocionant. És important que la figura del Marc sempre es pugui recordar, que tingui un espai, i el mercat sempre ha de tenir en compte tota la feina que va fer conjuntament amb l'Oriol Roca, que també que és una persona que ha treballat moltíssim per aquest mercat i que forma part també de l'organització del premi, i crec que serà un moment molt emotiu, que hi ha de ser cada any i que serà un premi que a poc anirà agafant una volada molt important, perquè es basa en el que és l'origen de la música, que és un premi a una cançó, ni un artista, ni un disco, ni un res. És un premi a la millor cançó. I això ho vam trobar molt bona idea, molt bonic, i allà estarem demà matí.
2: I si hem vingut fins aquí, res, com ens hem d'imaginar la vida durant aquests 5 dies que esteu els directors voltant per aquí? Perquè ara esteu dividits, allò, un està solucionant un problema, l'altre està aquí a l'entrevista,
0: en Real,
2: molt gordo, es veu, després se'ns ho explicaran, i en Jordi Casadesús, què li tocava?
1: En Jordi Casadesús està en una trobada de 40 professionals internacionals amb 20 professionals estatals, on es presenten, s'ensenyen projectes, comparteixen rosters, llistes d'artistes, s'expliquen els festivals que no es coneixen, fins i tot venen les institucions públiques a explicar-se a quines línies de subvencions hi ha per sortir de Catalunya, per internacionalitzar els artistes, per comprar i per vendre. És una feina bastant important, més espessa que la que tinc jo ara mateix, que és tenir una conversa superagradable amb vosaltres.
0: S'agraeix.
1: Però el dia és molt llarg, eh? I tot torna.
0: Molt bé, doncs...
2: Però on s'acaba?
1: Doncs després, mira, per exemple, avui celebrem el 50è aniversari d'ARC, que és l'Associació de Representants de Catalunya, una associació importantíssima, i farem un dinar de celebració. Després farem una xerrada sobre el Consell Inaugural d'ahir, sobre què és la música en directe.
0: Preguntes.
1: Vindrem. Tal qual. Vindreu? Serà molt interessant.
0: Sí, us
1: agradarà. I després, espero que després del dinar puguem descansar un momentet fent un cafè i comença els 18 concerts que hi ha avui. I aleshores doncs, ens agrada mirar-los més o menys a tots, xerrar amb tots els mànagers que hem contractat als grups, per veure si estan contents, si ha anat bé, si estan venent, si està funcionant, i estar pendents una mica del més dels 1.300 convidats que tenim aquí, que volem estar una estona amb ells i parlar i fer projectes, i en el fons aprofitar també el mercat, que és molt important. Vull dir, tenim moltes reunions per anar treballant coses de cara a l'any que ve ja aquí en aquest mercat.
0: Molt bé, o sigui que hi ha des del regidor de festes a l'organitzador d'un festival o...
1: Aquí ara mateix acabo de veure una reunió de diferents programadors municipals de la Catalunya Central, i al costat hi havia doncs, això, el programador de l'Eurosonic, que és el festival més important d'Europa de showcases. Vull dir que Vic és fantàstic, passen aquestes coses.
0: Això és el mercat.
2: Vic és fantàstic, és un gran titular.
0: Viva de Vic, sí. Doncs, vols jugar? Vols jugar?
1: A mi sempre m'ha agradat molt jugar. Com veieu, tinc una cara, una faceta molt sèria, però és tot mentida. En el fons, soc molt juguer.
2: Doncs ara ho demostrarem. Un joc pels especialistes. És a dir, vostè és una guia per disfrutar el mercat. Un espai, sala, un escenari preferit on veure un concert?
1: A l'Església dels Dolors.
2: On comentar la jugada fent una birra?
1: A la cava.
2: On descobrir algun artista que no coneixes i quina recomanació faries tu?
1: Jo crec que entre la plaça de la Catedral i la Carpa hi ha molta teca per descobrir.
2: Un concert on ballar-ho tot?
1: Bayuca.
2: I des de quin lloc s'ha de veure el concert de Quimi Portet, que és el de clausura d'aquest any, el diumenge, allà a la plaça?
1: Si entreu a les xarxes del mercat quedarà claríssim. Jo sóc el de la barba i dic el lloc on s'ha de mirar el concert, que és al centre, a l'esquerra.
2: Pues ara, doncs, queda clar.
0: Ha marcat, eh? Ha xutat i ha marcat. Gràcies, Joan, eh?
1: Molt bé.
0: Bon mercat.
1: Moltes gràcies.
0: Fins ara.

0: La que està sonant és Júlia Colom amb Sa nit i es dia, que és la cançó guanyadora del primer premi Marc Lloret en parlar amb ara, amb en Joan Rial.
1: Sí, aquest homenatge que fan al músic de Mishima, que havia estat director del mercat durant 14 anys. Mm.
0: Nosaltres vam continuar fent una volteta per allà, per l'Atlàntida de Vic, que és el perímetre, el perímetre zero, és el epicentre, coi, que no em sortia, del mercat de música diva de Vic, i ens vam colar literalment, això és literal, el camerino d'un dels artistes que tocava aquell matí, l'Enric Verdaguer, a pocs minuts de sortir a l'escenari.

0: Doncs això ve a ser un assalt, no? Un atraco, que diguin en castellà.
1: Assalt a l'Enric Verdaguer, pobre noi, com està?
2: Molt bé, cap problema, aquí estem.
0: Però com estàs, literalment, a 12 minuts de sortir a l'escenari?
2: Mira, vaig amb la meitat del vestuari posat, la part de dalt encara no, però bueno, hem fet les proves, ha anat bé. Jo estic una mica nerviós perquè no he tocat mai al mercat de música viva.
0: Mai?
2: Dic, no? I presentem com cançons noves, nou projecte i res, nervis, però contents.
1: Clar. Hi ha nervis afegits quan hi ha, i saps que hi ha professionals, clar, a la sala que t'estan mirant allò per possibles contractacions, diguem-ne?
2: Home, sí, a vegades, sí, si t'hi pares a pensar, pesa, però no, jo intento no donar-li gaires voltes i pensar en concentrar-nos en el gaudí a dalt de l'escenari.
0: Mm-hmm. Molt bé, o sigui, presentaràs material nou que mai has tocat en directe encara?
2: No.
0: Home, és el primer cop. Això sí que pesa, això deu passar més.
2: És el primer cop i amb moltes ganes, a veure què passa.
0: Sí.
2: A veure
0: com va. Disc que publicaràs l'any que ve, encara queden mesos.
2: És un disc que sortirà al febrer del 2027. En principi es diu Les mans un niu i res, un nou projecte.
0: Molt bé. Bueno, digue'ns alguna cosa.
2: De què va?
0: Per on anirà?
2: Sí.
0: Clar, o sigui...
2: Vale, va. Molt resumidament, és un disc que parla... és com un diàleg entre dos amors que jo he viscut en els últims 2-3 anys, que és la dissolució de l'amor dels meus pares, que és com una ruptura que hi ha hagut, i el naixement d'un altre amor, per una altra banda, de la meva parella, no? I com aquests dos diàlegs, i aquests dos mons entren en diàleg i parla d'això, d'aquest refugi.
0: Bona pinta, eh?
1: Molt bona pinta. Bona pinta. Mocador, eh? Jo agafaré abans d'entrar a l'escenari.
0: Molt bé, sí, doncs, Enrius, res, que t'has d'acabar de vestir.
2: Ens vestim, sí, i però moltes gràcies.
0: No, a tu, molta sort.
1: Molta merda.
2: Gràcies.
0: Ara et venim a veure.
2: Vale.
0: Vinga.
2: Fins ara.
0: Una abraçada. Bye.

I quan vam sortir, doncs vam parlar amb alguns dels professionals que van al mercat a comprar i vendre el peix, els artistes, els músics. Algun d'ells potser us sonarà. Tu la meva

0: sort.
1: Estem gravant.
2: Sí, estem gravant. Estem en el cor, realment, del mercat de música viva, que és aquesta terrassa a l'aire lliure on passen les coses importants deuen passar aquí. Com, per exemple, trobar-nos...
3: Les coses importants passen al bar a partir de les 6 de la tarda. Això ja t'ho dic jo.
2: Això ho diu, i estic llegint directament d'acreditació, en Joan Gil Batet, de la Fuga Records.
3: Ah, exacte.
2: Què tal, Joan? Per què ho dius, això?
3: Perquè aquesta terrassa, en el fons, és el cor neuràlgic del mercat de música viva de Vic. Vull dir, tu pots venir acreditat o sense acreditar, t'asseus aquí, i és com una porta freda que vas passant, veus a gent que coneixes tota la vida, gent que de cop diuen, ai, doncs mira, aquí ets tu, i és molt guai. De fet, el mercat de música viva de Vic mola per això. Jo sempre dic que és un festival, una fira de molta proximitat, de que això, tu ara t'asseus aquí, vosaltres agafeu aquests dos micros, fiqueu aquí al mig, a les 8 del vespre, i traureu realment...
2: Or.
1: Heu tret or, vosaltres, d'aquí? N'heu tret a Xafardeig, Edu Esteve... Esteve.
2: No es pot dir neutre.
4: No, és Esteve, perquè el cognom, realment... Això m'ho han explicat també els meus avis, eh? El cognom ve de València, llavors és Esteve.
2: Bueno, sí, sí. Si és Esteve, és Esteve.
4: Sí, no passa res, no passa res. Jo no he fet lletjos.
1: Què tal el mercat? Aquí, què has descobert?
4: Doncs mira, és el primer any que estem aquí. Aquest any hem obert una discogràfica, i llavors estem fent aquí una mica de networking, parlant amb moltíssima gent. Hi ha molta gent que hem coincidit per tota Catalunya, i és molt guai tornar a coincidir tots junts aquí. És molt maco, és un espai per mi, per trobar-se, per reconnectar i per fer business al final, una miqueta.
3: I per compartir al final, perquè al final aquí trobes representants de zona o managers que porten tota la seva vida fent això, i tu vens de zero i t'expliquen, no?, cosetes, no?, anècdotes, i és molt guai, això, és molt guai.
1: I algun consell, fins i tot, allò, d'aquestes discogràfiques més veteranes, que és com es fa per començar?
4: Sí, bueno, és poc a poc, mica en mica, i sobretot tenir bons assessors, o bona gent, que n'hi ha molta aquí dintre la indústria, dintre aquest ecosistema, a escoltar, sobretot, moltíssim, i per fer bé les coses, i ja està, i seguir endavant. Però és una feina de passet a passet, poc a poc, i bona lletra, no? I escoltar sobretot moltíssim.
2: Malament si no us enteneu amb lo petit que és també aquest ecosistema, eh?
4: Sí,
2: Edu,
4: sí.
2: Joan, sí, vull dir, sí, tot, sí. Aquí s'ha de dir tot.
3: Aquí, no? Com hi ha una dita que diuen, aquí no som quatre i tots ens coneixem, no? Doncs pues, realment és així, vull dir, quan vens a aquestes fires, t'adones que és veritat, que el sector és molt petitó, que tothom es coneix entre tothom, i que al final tothom ve a sumar i a portar des del cor, les seves vivències, les seves experiències, i al final quan ho comparteixes fa que el sector sigui molt sa, i que sí que al final tots estem dins un sector i que hi ha certa competència, però al final és la llei de l'oferta i la demanda, però quan la competència és sana fa que tot el sector pugi molt amunt. O sigui que, per tant, el sector cultural català jo crec que és un dels sectors més tops que tenim en aquest país i que s'ha de reivindicar perquè molts cops és el més oblidat.
2: Molt bé, i acabo, a banda de vendre el peix, diguem-ne, també aprofitareu per escoltar música, per conèixer artistes, sí, bueno, per fer descobriments...
4: Volíem anar a Playground, però al final no vam tenir una reunió i no vam poder assistir. Però sí, alguns concerts de per aquí...
3: Jo hi vaig descobrir una banda italiana.
2: Sí?
4: Digues a quina hora sorties d'aquí, sisplau.
3: A les 12:30 de la nit vaig descobrir una banda italiana molt bona, que es deien
5: Gelato.
3: El Gelato, boníssims.
2: Gelato de què? A seca?
3: Gelato.
5: Gelato el que portava allà a sobre.
3: Gelato, era un gelato boníssim. No, ara per normes, molt bona. De fet, m'ho ha recomanat un tècnic de so que conec, que va dir, mira d'aquesta banda, que són molt guais.
2: Però quin gust té, aquest gelato, què fan?
3: És un gelat italià boníssim.
2: O sigui, ni tant ni se'n recorda.
4: Estava esperant a que marxessin els Mossos d'Esquadra per agafar el cotxe.
2: Bueno, escolteu...
3: Això, no, era un rotllo, un pop electrònic, molt festiu. A mi em recordava molt bandes com els Cebres d'aquí, Catalunya, aquest rotllo més marximbant, vull dir, però molt electrònic i està xulo, vull dir que me'n recordo que tocaven.
2: Doncs Joan, Edu, Esteve.
4: Esteve.
2: Gràcies,
4: I
2: bon mercat.
4: A vosaltres.
2: Fins ara.
0: Sóc tan fan de perdre el temps.
2: Edu Esteve, que acaba de treure just ara, aquest cap de setmana, nou single, el Torna.
1: Mm-hmm. I ja està, no?
2: I ja està, així va ser la nostra immersió al mercat de música viva de Vic. Ojo, que avui continua, avui i demà.
1: Ara, amb Baia Baie, Malifeta, Crim, Caral Laoz, Ginestà... Bueno, és que s'hi ha d'anar.
2: I diumenge, no te'l deixis, rematada final amb Quimi Portet com a gran clausura.
0: Tinc una bèstia dintre meu i jo la deixo anar a passeig.
2: I parlarem amb en Quimi demà,
1: Molta il·lusió.
2: Després del retorn triomfal de l'Último de la Fila, ell torna...

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: Com et dius?
2: Ferran Adrià.
1: Quina és la teva experiència com a cuiner?
3: Has estat a alguna escola?
1: Has tingut algun mestre? Això és una altra lliga.
3: Això són dos estrelles Michelin.
4: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
5: Estàs posant a tots al límit.
6: Andreu tots mal.
4: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
0: Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
7: Aquí seguim el Tot és comèdia de la sèrie Ser Catalunya, Clàudia, i a més de Vic, l'altra gran cita cultural d'aquests dies la tenim al Passeig Lluís Companys de Barcelona, amb aquesta mena de Sant Jordi de tardor.
8: Sí, perquè ja ha començat la Setmana del Llibre en Català amb totes les novetats, autors, editorials i un munt d'activitats des de podcasts literaris en directe fins a recitals.
7: I quins són els imprescindibles d'aquesta Setmana del Llibre en Català per la seva directora, Cristina Domènech?
9: Per mi hi ha tres imprescindibles de la setmana. Primer de tot, el fet de passejar entre llibres i editors. És un valor poder parlar amb l'editor directament d'aquell llibre, d'aquella novetat o d'aquella col·lecció, poder tenir aquest intercanvi. Això crec que és dels valors de la setmana. Segon, les activitats. Deixar-se endur per tot el que està passant al Passeig Lluís Companys. Tenim 7 espais on passen coses, des de la revisteria de la PEC fins a l'espai de lectura, fins als 3 escenaris per joves adults, un espai familiar, tallers... Hi ha moltíssimes activitats que són de gustos molt diversos. Per tant, aquest seria el segon imprescindible. I el tercer, deixar-se endur per tot el que hi ha. Siguin les persones, trobar-te un autor, parlar amb un editor, prendre-te una cervesa al bar i envoltar-te senzillament de cultura. Jo crec que la setmana és una cita que ningú s'ha de deixar perdre.
7: Doncs hi sumem un quart imprescindible, aquest homenatge doble que la setmana farà a l'escriptor i traductor Ramon Folch i Camarasa en l'any del seu centenari.
10: Si quan era petit algú m'hagués preguntat què volia ser de gran, no se m'hauria acudit pas de dir que volia ser traductor, ni tan sols escriptor. I no cal dir-ho tampoc militar, capellà, bomber i encara menys torero. Fill d'un escriptor tan professional, tan prolífer i tan popular i estimat dels seus lectors com el meu pare, Josep Maria Folch i Torres, és probable que pensés, de petit, que la feina més normal per un home gran era seure darrere una taula, sense moure's de casa, i escriure d'un cap de dia a l'altre.
11: Ei, caps i grans, que m'heu deixat sense res!

0: Oriol Izquierdo, escriptor, gestor cultural, membre de la Comissió del Centenari Folk i Camarasa. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Benvingut al programa. Crec que amb Massagran hem situat d'una tacada l'oient.
1: Em sembla que sí. Amb el tall de veu que heu posat d'en Ramon Folk i Camarasa ja hi havia alguna pista, eh? Sí. Perquè ell ja ha fet referència al seu pare, Josep Maria Folk i Torres. Però posant Massagran sobre la taula no crec que ningú en dubti, perquè afortunadament en Massagran continua sent un referent bastant viu. Bastant viu.
0: Més viu que les novel·les de...
1: d'en Folk i Camarasa. Podem parlar d'això,
0: si parlarem.
1: Vols. Podem parlar d'això,
0: si vols. En qualsevol cas, no confondre. L'autor d'en Massagran és el pare, no el fill.
1: Exacte.
0: El fill és el gran continuador.
1: Exacte. La novel·la Les aventures extraordinàries d'en Massagran és un encàrrec que va rebre en Josep Maria Folk i Torres, que era un escriptor que feia novel·les per adults, i a conseqüència de l'èxit d'aquella novel·la es va convertir en l'escriptor de literatura infantil i juvenil.
0: 100.000 àlbums venuts dels còmics de Massagran, èxit internacional. A mi m'agrada com el van traduir al castellà. Com era?
2: No te apures.
0: No te apures.
1: En comptes de Massagran, el nom que li van posar era No te apures.
0: Increïble. I en italià...
1: És més bonic, en italià.
0: Il ragazzo catalano.
1: O el cigonyino.
0: Cigonyino.
1: Hi ha dues traduccions i n'hi ha una que és el cigonyino, que és preciós.
0: Què vol dir cigonyino?
1: Home, ve de cigonya, això, perquè era llarg i prim, com si tingués potes de cigonya.
0: Anem a ampliar la família?
2: Per favor.
0: Des de Ràdio Girona saludem Aram Figueres i Ivet Roig, del grup Minibús Intergalàctic, que també participaran en aquest doble homenatge a Folk i Camarasa amb una batalla musical amb al·lèrgiques al polen, ben curiosa, que després explicarem divendres que ve, la setmana del llibre. Com esteu, Aram, Ivet? Bon dia.
3: Bon dia. Molt bé.
0: Que a casa corrien Massagrans o no?
4: I tant. Sí. A mi m'agrada molt el còmic i de fet va ser una sorpresa l'altre dia remenant la Viquipèdia, perquè no... crec que cap de nosaltres coneixia massa l'obra de Camarasa, i l'altre dia va ser una sorpresa veure que havia estat el guionista de Massagran.
0: Sí.
4: M'agraden molt.
0: Escolta, però us sentiu a prop intel·lectualment, fins i tot sentimentalment, d'un senyor que literalment podria ser el vostre besavi per edat?
4: A veure, sentir-nos ja a prop intel·lectualment seria una mica agosarat, segurament, perquè crec que no es pot comparar res, però suposo. Bueno, no
3: sí,
4: sé.
3: També en qualitat d'historiadors també, sí. Vull dir, ja tenim també
4: sí,
3: aquesta tendència, no?
4: Sí, estem acostumats a tractar amb mòmies.
0: mòmies bones, eh?
4: Sí, tant, home, no té per què.
0: Sí, dèieu historiadors, tots dos vau estudiar història?
3: Sí, de fet, del grup som quatre que vam fer la carrera. Sí,
0: us vau conèixer a la Universitat de Girona, eh?
3: Sí, la majoria de nosaltres sí, i l'Ícar també es va afegir a la colla. De fet, també per mitjà de companys de la universitat. Sí.
5: Potser també per aquesta mirada historiadora, que bueno, la vostra música és molt vintage, no? El so i tot, ja hi teniu també tirada.
4: Sí, cada cop menys, si ens anem apropant a l'actualitat. I sempre hem tingut un amic. O sigui, la idea sempre ha estat agafar tots els referents que ens agraden i portar-los al 2000, doncs, cada any que tocava, no? Però sí, vull dir, ens agrada el rock, ens agrada la psicodèlia i això inevitablement ens porta a mirar enrere.
0: Sí. És que sembleu, segons com hi pensava, sortits d'aquell concert de les Jornades Libertàries del Parc Güell de l'any 77.
4: Home, tant de bo haver-hi estat, la veritat.
0: Sí o no? Fantasiegeu amb això o què?
4: A veure, a mi m'agrada més viure els concerts ara, però segurament en aquell moment ens hagués encantat aquell vol.
3: Home,
4: i tant.
3: Segur que sí.
4: Sí.
0: Bueno, doncs anirem pivotant entre la música de Minibús Intergalàctic i la figura d'en Folk i Camarasa, perquè abans ho hem citat. Ser fill de Folk i Torres. Folk i Torres és l'autor dels Pastorets. No?
1: Sí.
0: Era una figura tremendament popular a l'època. Sí. Això li devia pesar.
1: Quan un ha tingut un pare il·lustre, ostres, aquesta ombra pesa. Vulguis o no, s'acaba esperant alguna cosa del fill. I gairebé sempre el fill acaba frustrant les expectatives. Mm. O bé, per no frustrar-les, acaba trencant, i aleshores és un fill díscol, eh? En fi, això també passa. Mm. En Folk i Camarasa el que fa és, aparentment sense proposar-s'ho, és convertir-se en un escriptor professional. Perquè és que segurament no podia fer una altra cosa. El seu pare ho era, era enormement popular, era una veritable icona del seu temps, dels anys 20, dels anys 30, fins a la Guerra Civil i Dictadura, aleshores cau en l'ostracisme per raons evidents, i en Folk i Camarasa, que comença la seva activitat després de la guerra, el que té és el model del pare, i decideix dedicar-se a escriure, escriu poesia, escriu novel·la, escriu teatre, i el seu propòsit és arribar al públic. El que passa és que ho fa sempre en català. en un moment en què l'edició en català està molt limitada, molt, inicialment prohibida, després molt limitada, molt restringida, però aconsegueix viure d'escriure en català. Bé, fa una petita trampa. La manera de viure de l'ofici d'escriure és traduir. Perquè només amb el que pot escriure ell no n'hi ha prou. En canvi pot...
0: Això abans i ara, eh?
1: Sí, sí, això ara també passa. Però, quan dic que fa una petita trampa, és que tradueix molta literatura al castellà. Però... o molt llibre tècnic al castellà.
0: Però...
1: sempre amb pseudònim.
0: No firma mai.
1: No firma mai les traduccions al
0: per
1: castellà.
0: Per militància.
1: Sí, i perquè no li interessa el més mínim. És allò, simplement és per raons alimentàries, per poder tirar endavant la família.
0: Clar.
1: I al final el que fa és treure's unes oposicions. Caldria veure si se les treu ell o la seva dona li posa un parany i acaba aprovant les oposicions per ser traductor a Ginebra, a l'OMS. Passa 10 anys
0: a l'Organització Mundial de la Salut.
1: A l'Organització Mundial de la Salut com a traductor.
0: Mm.
1: I gràcies a això pot tirar endavant la família sense renunciar mai a la llengua des del punt de vista de la creació literària. Només escriu en català.
0: Quan sentiu tot això, què penseu?
3: Ostres, no sabria què dir, és bastant impressionant. Mm.
0: Clar, és molt desconeguda la figura. Clar, vosaltres, a banda d'en Massa Gran, adiu, remenat algun llibre d'ell, alguna traducció d'ell...
3: No, què va? Bueno, almenys jo.
4: No, la segur, música sí, segur que sense saber-ho.
1: Segur que n'heu llegit moltes sense saber-ho, perquè el diari d'Anna Frank l'heu llegit.
3: Oh.
4: Sí.
1: El va traduir en Ramon Folch i Camarasa.
0: De fet, és la primera traducció.
1: Sembla
0: que ell firma l'any 59.
1: Has estudiat, eh?
0: He estudiat.
1: Ben fet.
0: Gràcies.
1: 1984 del George Orwell. L'heu llegit?
3: Ostres.
1: En català?
4: Jo no.
3: No recordo ara mateix.
1: És... si l'heu llegit en català, el va traduir Ramon Folch i Camarasa. I podríem anar esmentant obres que heu llegit segur en traducció en Ramon Folch i Camarasa.
0: Ja. Aleshores, què passa? És cert això, Oriol, que és molt fort, si és així, que només hi ha una novel·la seva en circulació?
1: En aquests
0: només
1: moments,
0: una de les moltíssimes que va escriure.
1: En aquests moments, a les llibreries, podem trobar dos llibres, o dues obres, amb el nom de Ramon Folch i Camarasa a la portada. Una és la reedició dels 15 còmics del Massa Gran en 3 volums.
0: Que ja n'hem parlat abans.
1: Que ja n'hem parlat. I l'altra és la novel·la El nàufrag feliç, que va recuperar fa entre un i dos anys a Viena, Els petits plaers.
5: I que és preciosa.
1: Que s'ha convertit en un èxit. És a dir, ara no recordo quants exemplars en porten, però l'han reeditat dues o tres vegades.
0: Això la Blanca Pujals us ho explicarà divendres de la setmana que ve.
1: I està anant tan bé que la Blanca Pujals s'està plantejant, passa que diu que no ho diguem perquè encara no ho ha decidit, s'està plantejant si recuperar algun altre títol d'en Folch i Camarasa. I a mi això em sembla molt interessant, perquè estic segur que abans de llegir-ho en Els petits plaers de Viena, qualsevol de vosaltres hagués trobat la novel·la El nàufrag feliç i l'hauria trobat antiga. Si l'hagués llegit en un exemplar antic, l'hauria trobat antiga. I llegir dels petits plaers sembla actual.
0: I com s'entén, això?
1: Ah, és un misteri. O perquè llegim amb molts prejudicis.
0: Ara.
1: Un llibre polsós ens remet a una situació polsosa.
0: Va, la pregunta és, aguanta, doncs, la literatura de...
1: Llegiu El nàufrag feliç i digueu-m'ho. És a dir, aguanta tant com aguanta qualsevol altre clàssic.
0: Mm-hmm.
1: No ho sé.
5: Però justament aquí la feina que han fet a Petits Plaers és molt bona, no? Vull dir, de recuperar tots aquests clàssics i donar-los una mirada actual.
0: Molts descatalogats, justament. O...
1: Clar. Sí, sí. És a dir, llegim, no sé, llegim Flaubert, llegim Follner, llegim Tolstoi o Dostoievski, llegim, no sé, poseu els exemples que vulgueu. Són autors moderns? Són autors que ens parlen d'avui? Són autors que, escolta, em sembla que estiguem fent un cafè amb ells o una altra cosa amb ells... No, però allò que ens expliquen, encara que ens quedi i ens pugui quedar molt lluny, ens interessa.
0: Escolta, i de què parla? De què parlen les novel·les que no podem llegir de Folch i Camarasa? Quins temes tracta? Com són els seus personatges? A grosso modo, eh?
1: A grans
0: Oriol,
1: trets.
0: A grans trets.
1: No, hi ha algunes... A veure, parla de moltes coses. Va escriure una quarantena de novel·les. Una manera equívoca d'escriure l'univers literari d'Ramon Folch i Camarasa és dir que feia costumisme. És a dir, que parlava del món del seu voltant. Dic que és equívoc perquè si tu utilitzes aquest terme, costumisme, et queda com, no sé, trobes que és avorrit. Però no ho és. De fet, la majoria de novel·les que tenen èxit avui són costumistes. És a dir, parlen de joves o de persones d'avui que viuen en el món d'avui.
0: Mm-hmm.
1: Costumisme, què vol dir? Parlar del teu entorn, de la teva realitat.
0: Mm-hmm.
1: I llavors, en Ramon Folch i Camarasa el que explica són històries de... en algun cas, de joves que intenten obrir-se camí, en d'altres casos, de família, el cas del nàufrag feliç, d'un home gran que és al final de la seva vida i intenta recuperar la joventut d'alguna manera. Ostres, això és moderníssim, ara que ho explico.
5: Bueno, són com cançons de Manel, una mica, i mira l'èxit que tenen.
1: Mira, vull ara dir... m'has agradat
5: no?
1: molt.
5: No? Tots ens les escoltem, encantats.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: No sé si els estem donant idees de lletres al Minibús Galàctic.
4: Sí, a veure, o sigui... No, ara pensava que fa gràcia perquè quan ens va arribar la proposta ens va agradar també, perquè nosaltres, quan vam començar amb el grup, el que fèiem era això, era agafar cançons... Bueno, fer traduccions de cançons que ens agradaven i fèiem nosaltres la nostra traducció al català i la tocàvem. Sí, llavors, sí. Sí, sí, és una tradició que ens agrada. I que...
1: Mm-hmm. És que potser cal dir, perquè si no falta fer la connexió, una de les coses que va fer, una de les activitats que va fer en Ramon Folch i Camarasa, a part d'escriure novel·la, teatre, poesia, que ha quedat gairebé inèdita, aviat sortirà un volum de poesia, traduccions de grans clàssics com alguns dels que hem esmentat, va traduir moltes cançons, va adaptar cançons.
0: M'acabes de robar el meu tros de guió.
1: Deu ser intuïció.
0: Tenia apuntat en el guió un dona pas que en diem nosaltres.
1: Era perquè s'entengués.
0: Sí,
4: perquè fallo meu.
5: L'Aram l'ha liat.
0: Un dona pas preciós a una de les cançons, un clàssic que va traduir, com molts altres èxits instantanis dels anys 60. És que no calen presentacions.

0: Per mi millora l'original. No sé si ara estic cometent sacrilegi en això. És la versió que els dracs van fer de la, del The House of the Rising Sun dels Animals i el van titular bé. En Folky Camarasa el va titular La casa del sol ixent. Això sí que ha durat i perdurat, eh?
1: Això
0: ha aguantat.
1: Hòstia,
0: s'hi ha aguantat.
1: Continua.
0: No sé com ho veuen els músics de la sala.
2: Sí, sí, completament. Oh, sí. Jo crec que jo em sé la versió en català. No em sé pas la lletra en
0: anglès. Què dius?
2: Sí, però perquè era una cançó... Bueno, almenys en el món de l'esplai i del cau i així, encara es canta, dia
3: d'avui.
2: Que bo, és tot un clàssic. I, no sé, avui llegia... A veure, no he explorat molt, però com que li va agradar molt, no?, a l'Eric Bardon, quan van venir aquí a Barcelona, sí. I ja com que els hi van enviar un single, perquè li havia agradat molt que van tocar junts i tal. Vull dir que...
1: Però és que els havia de fer molta gràcia aquí. Jo no recordo el solista dels Dracs, no recordo com es deia. Però juga a fer d'Eric Bardon tant. És com un calc entranyable. És com un calc entranyable de l'original, que és preciosa.
0: Preciosa. Vull dir que aquell... Ah, vinga, cap amunt!
1: Amb una lletra que no sembla traduïda. Amb una lletra que, escolta, és naturalíssima.
0: Però amb solucions molt divertides. A mi em fa molta gràcia això de només se sent cofoi de tot quan li diuen borratxó. I jo això no sé com ho diríem avui, però no ho diríem borratxó, està clar, no?
1: Una de les dificultats, sobretot sota la dictadura, als anys 40-50, això és dels 60, és que s'ha produït el trencament de la transmissió de la llengua per culpa de la prohibició de la dictadura. Una de les problemàtiques era aconseguir escriure, en aquest cas cantar, amb una llengua que fos viva, que no fos un calc del castellà.
0: Ah.
1: I això és el que alguns escriptors, en Ramon Folky Camarasa, per exemple, o en Manuel de Pedrolo, en moltes traduccions, van intentar, de vegades amb solucions molt imaginatives, però un punt postisses, de vegades amb veritables encerts.
0: Bé, doncs ara ens haurien d'explicar, no?, l'Aram i la Ivet, Clàudia.
4: Ara què faran allà, amb les al·lèrgiques al pol·len, no? Què ens hem d'imaginar?
5: Aviam, nosaltres hem adaptat tres dels temes que Camarasa va traduir.
0: Llavors... Es poden dir? Podem saber quins són? O serà sorpresa?
2: Suposo que sí,
5: sí
2: no?
5: Sí, sí, no tenim problema.
2: Si no, ja ens ho
5: diran. Compartir-ho,
0: ja ens renyarem. Ja els ficaran la cresta, no?
5: Aviam, les originals eren It's My Life, de The Animals.
0: Sí.
5: Que en Camarasa la va traduir el mateix any que, en què va sortir, el 66. La següent era la de... com es deia?
2: És que a vegades també hem canviat el títol, llavors...
5: Sí, sí.
0: Perquè, clar, heu com readaptat, no?, que aquesta és una de les gràcies.
5: Sí,
0: no?
5: Sí, sí. You Were On My Mind, també, que, clar, per exemple, Camarasa la va traduir com a Només pensava en tu, i nosaltres l'hem traduït com a Et pensava tu.
0: Oh.
5: No? En el cas del primer tema que hem comentat també, Camarasa la va traduir com a És la meva vida.
2: És literal.
5: Sí, i nosaltres l'hem traduït com a Estem vius. Llavors, amb les lletres també hem jugat una miqueta amb això, és a dir, no hem fet una traducció literal, tampoc ens hem basat només amb les traduccions de Camarasa, sinó que hem fet una miqueta un mix, segons el cas, un mix entre les dues opcions i també portant una miqueta d'imaginació pròpia.
2: Llavors, sí, anem fent una cançó cada grup, no? I
5: sí.
2: Crec que a més n'hi ha una que just coincidim, llavors també serà interessant veure com l'ha adaptat
5: sí.
2: cada grup, no? I el nivell de batalla no sé com està plantejat, avui.
5: Ja,
2: no sé fins a quin punt és.
5: No tenim molta notícia de com s'ha organitzat.
0: Bueno, batalla sana, en qualsevol cas.
2: Sí, home, sí.
0: Imagino que hi haurà algun tipus de votació segurament entre el públic, no?, i escolliran quina és la que més agrada. N'escoltem una altra d'aquestes cançons que va traduir Folky Camarasa? Una de Reis, gens coneguda.

0: Bé, aquí ja s'ha dit que m'agrada més l'original, però bé, això va a gustos, eh? Això va a gustos. Són els... Com es deien aquests? Els drums.
1: Els drums.
0: Els drums. Els drums, els, drums, els dracs... Bueno, són tot de grups d'aquella època.
2: És un moment d'esclat brutal, aquest de mitjans dels anys 60,
0: sí.
2: Que des del punt de vista editorial, des del punt de vista discogràfic, des de tots els punts de vista, almenys en relació amb la cultura, el país bull i s'intenta... Vaja, intenta, els joves intenten ocupar l'espai públic, això, cantant o escrivint, o amb els recursos que tinguin a mà, malgrat la dictadura. I llavors hi ha coses que poden ser gracioses. Això ens fa que el Yellow Submarine ens fa somriure, perquè sí. És que...
0: Un punt naïf,
2: no? És com inimaginable cantar-lo en català. Però, escolta'm, funcionava prou.
0: I abans citàveu un minibús les vostres, que vau començar fent justament, les vostres pròpies traduccions i adaptacions. Sí. No sé si els Romanço de fill de vídua és una d'aquestes.
3: Efectivament, és una de les primeres que vam fer. Sí. Doncs, havíem d'omplir repertori perquè no en teníem prou per fer els primers concerts.
1: L'únic que en aquest cas la traducció no la vam tocar.
3: Ah, no, la traducció
1: no. Estava feta... Sí,
0: sí. Per en Pere IV, no?
1: Sí, exacte.
0: Sí.
1: Vam adaptar un vers i ja està.
0: Voleu que en sentim un fragment?
1: Oh, i tant.

0: és un disc de la dècada dels 70 del 20, sinó de la dècada dels 20... De... Bueno, és igual. Què és d'ara? Què és d'ara, això? Que minibús intergalàctics són d'avui.
1: Ara, i que no són ni urban, ni pop, amb trompetes, res. Que ho dèiem amb el Màxim, que cada cop no, sou més els rockeros entre la Ludwig. També hi ha el Remei de Calafresca, sí, fins i tot els d'Hipnosi. Hi ha un tema també generacional, creieu? O és de reacció? Que esteu farts, ja, de tot el que estem sentint últimament?
2: Bueno, no ho sé, jo crec que és més natural, vull dir que a nosaltres ens agrada això i fem això. No, òbviament, o sigui, jo almenys m'encanta que forma part d'una escena que cada cop hi hagi més de la música que ens agrada, no?
3: Sí, sí, que a més sembla que està en auge.
2: Sí, sí. Però vull dir que no és reacció de res, més que res, perquè allò a mi tampoc és algo que m'interessa. Vull dir que no...
1: És el que us ve de gust tocar i punt.
2: Sí, sí, completament, no hi ha cap més pretensió. Que això, que és superguai que surtin altres grups que més ens flipen, vull dir que...
3: Sí, sí, sí, que puguem compartir sí, espai, escenaris...
2: Sí, sí. I... Però bueno, que segurament tenim més a veure amb els dracs que amb qualsevol de l'urba.
1: Com la Muixca, per exemple.
2: Hòstia. Sí, segurament, sí, sí. Sense desmereixer en absolut.
1: Eh? No, home, no.
4: No, clar, clar.
0: Escolta'm, esteu de gira amb el nou disc, que ja el direu vosaltres, el títol?
2: Bueno, és Moviment Oscil·lant Polinòmic i igual a un partit per X.
1: Ole. T'ha quedat clar?
0: M'ha quedat clar. Que esteu de gira, dic, i aviat tocareu a Madrid?
3: Sí.
0: Per primera vegada?
2: Sí.
3: Sí, és el primer... De fet, per primera vegada sortim de Catalunya. Bé, vam tocar a Perpinyà i a Mallorca també.
4: Sí. D'acord.
3: Sí.
2: Sí, de fet, abans anem a Bilbao també, a l'octubre. Fem un concert a Bilbao i una a Madrid.
0: Sí. Dic que Drama Nacional, per exemple, els encantarà als madrilenys, no?
2: Home, esperem que sí.
3: Bueno, si són el nostre públic, potser sí.
1: Ara? Bueno, compte, que espera, en Pedro Sánchez segurament hauria de fer acte de presència, no?, amb algun d'aquests.
2: Home, després de la turra que han donat, espero que sí.
0: Quina turra, eh? Bueno, si hi ha algun despistat, sí, podríem recordar aquesta turra. Deveu estar farts, eh? De parlar-ne, m'imagino, tu.
2: No.
0: Però un bon dia es va despertar aquell senyor que li agradava un grup de Girona, que es deia Minibús Intergalàctic, i va fer un vídeo i patapam. I a partir d'allà, què?
2: Doncs, a partir d'allà... Hem hagut de respondre moltes preguntes.
3: Sí,
0: s'ha greu,
3: sí,
0: eh?
2: No, que va, que va. No, nosaltres, mira, encantats. Si a ell li agrada, estupendo, faltaria.
0: Ja, però vull dir, heu rebut una trucada de Moncloa o així?
2: No, ni una trucada, ni cap xec, ni res.
3: Hauria estat bé el xec, eh?
2: Sí, no?
3: Ja l'hagués agafat, sí.
0: Doncs amb Drama Nacional acabarem. Desitjant-vos molta sort. Miri-vos a Intergalàctic en aquesta gira, amb el nou disc, i que disfruteu d'aquest homenatge de Folk i Camarasa divendres vinent, després de l'altre que fan en Oriol Izquierdo i la gent de les editorials. Doncs Oriol Izquierdo, moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres.
0: I nois del Minibús, sort.
3: Merci. Moltes gràcies.
0: I ràpid, ràpid, diem també adéu als oients. Demà tornarem amb el gran Oriol Genís. Oh. Quines ganes d'entrevistar aquest actoràs de 76 anys, que ara mateix la Sala Beckett, mira, li fa un altre homenatge, però aquest és més bo perquè és ell mateix que presentarà quatre obres seves dels últims anys davant del públic. Oriol Genís, que segons l'altre Oriol, en Puig Tauler, és el millor actor de Catalunya, no? Va dir aquí.
1: Si ho diu l'Oriol Puig Tauler, li farem cas.
0: Fins demà, Clàudia Arcarons. Al control, Dani Punti Prats i Jordi Orós. Us quedeu amb l'Hora 14, aquí a Ser Catalunya. Adéu-siau.

0: Ràdio Barcelona. Cadena SER.
1: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. A les Residències Lantus, cada dia és una nova oportunitat per somriure. Valorem la saviesa dels nostres residents i creem un ambient on la companyia es converteix en família. Vine i descobreix el teu nou llar, on cada moment és especial. Residències Lantus.
2: Imagina despertar cada día frente al mar en un destino distinto. Cuando subes a un crucero, empieza algo más que unas vacaciones. No es solo un viaje, es una forma diferente de descubrir lugares únicos. Reserva tu crucero en solocruceros.com.
3: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
4: Forns Gil són de bona pasta, i això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
5: Ciudad de Verga.
6: Por ahí está el Hospital de Santa Verga.
5: Karate Verga.
6: Para aprender a darte unos buenos vergazos.
7: Aquest és el youtuber mexicà Luisito Comunica, que va revolucionar els països catalans amb aquest vídeo sobre Verga. Aquest dilluns tindrem l'oportunitat de parlar amb ell al balcó i que un berguedà pugui dir-li la seva.
8: El balcó, amb Anna Puigvoltes. Cada tarda a partir de les 7. I quan vulguis, a l'app i web de la SER.
7: Aconseguirem ser virals?
9: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Aida Bao.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Donald Trump da un paso más en su intención de controlar lo que ocurre en territorio europeo. El presidente de Estados Unidos anuncia, después de meses de discursos expansionistas, un acuerdo con Dinamarca para asumir el control permanente de la seguridad en Groenlandia, una isla, un territorio autónomo dependiente de los daneses, que es clave a nivel geoestratégico. Acuerdo anunciado por Washington y confirmado por Copenhague, que ampliaría la capacidad militar de Estados Unidos también a este lado del Atlántico, porque el acuerdo recoge, entre otras cosas, el veto militar a adversarios de Estados Unidos. María Ibáñez, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Así lo señala el presidente estadounidense en un mensaje en redes sociales, donde ha anunciado el acuerdo que han refrendado Groenlandia y Dinamarca y que define como un sueño hecho realidad. Responde en parte a sus ansias por amarrar su influencia en la isla, eje clave del control ártico, la defensa antimisiles de Washington y la pugna por los minerales críticos, en clave que el republicano ha intentado anexionarse e incluso comprar. Trump asegura que el acuerdo con Copenhague y Nuuk le otorga para siempre plena capacidad de actuar en Groenlandia para garantizar su seguridad, pero ni la isla ni Dinamarca hacen referencia en sus comunicados sobre el acuerdo a esa vigencia indefinida que defiende Trump. Sí considera el pacto beneficioso para la región norte del Atlántico. La Casa Blanca recibe una concesión muy codiciada para seguir desplegando su control. El acuerdo se firmará previsiblemente la semana que viene en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
10: Esa es la noticia. El presidente de Estados Unidos anuncia un acuerdo con Dinamarca para asumir el control permanente de la seguridad en Groenlandia. Hace horas que se ha anunciado este acuerdo, pero la Unión Europea mantiene silencio. González.
12: Silencio total por parte de las instituciones comunitarias. Tampoco ningún país de la Unión ha querido pronunciarse aún, salvo Lituania, que ha celebrado el acuerdo. Quien también ha manifestado es la OTAN. A través de su portavoz, Alison Hart, ha querido señalar que este acuerdo contribuirá a promover la estabilidad en la zona y ha asegurado ser esencial para la seguridad de los países que conforman la alianza.
10: En Ceuta, los 1.700 migrantes alojados en el puerto de la ciudad autónoma han pasado ya su primera noche bajo techo, esto en un sábado en el que además hemos confirmado que la justicia está investigando presuntos abusos y humillaciones a niñas menores migrantes. En Ceuta está Julia Molina, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Ahmed Efendal es el presidente de la Asociación de Vecinos del Príncipe. Él ha recibido a 6 chicas que salieron huyendo del centro en el que estaban acogidas.
14: Pues sí, han ido apareciendo chiquillas diciendo que las trataban mal, que las vejaban, que las pegaban. Y se han ido y han salido, han empezado a salir y se han ido corriendo, escapándose de la custodia del centro.
13: El País y el Diario.es recogen testimonios en los que cuentan golpes e insultos. La Fiscalía reconoce que hay algunas causas abiertas por casos de este tipo, aunque no precisa cuántas. Sí que se les han abierto expedientes de protección y que no hay una investigación general sobre los centros de menores en Ceuta. Hoy hemos podido ver a tres de ellas en el lugar donde han dormido estas últimas noches. Nos cuenta Ahmed que no quieren volver a los centros temporales, pero que ellos no pueden darles cobijo porque están bajo custodia de la ciudad.
10: Mientras la política nacional sigue centrada en el choque entre el Gobierno y el PP y ahora también entre el Gobierno y el Ejecutivo de Ceuta, Rebeca Torro, PSOE.
15: Vivas, siguiendo órdenes de Feijóo, ha pasado de tirar del carro junto al Gobierno a ponerle palos en las ruedas. Feijóo es un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
10: El Partido Popular, mientras, sigue obviando la ley del menor y el derecho al asilo y continúa con que todos, sin excepción, tienen que volver a su país. Miguel Tellado critica además el traslado de este viernes al puerto.
16: El traslado de inmigrantes al puerto de Ceuta, ese caos desatado, es desde luego la viva imagen del desastre que es el gobierno de Pedro Sánchez. Sánchez se ha convertido en una anomalía política que solo sobrevive para pagar sus deudas con Marruecos.
9: Hora 14. Aida Bao.
10: Y en la redacción de informativos más titulares, los audios que desmienten al gobierno de Isabel Díaz Ayuso cuando echó la culpa a un médico de haber maquillado él las listas de espera del Hospital Ramón y Cajal. Lo publica hoy El País. Almudena Lopesino, buenas tardes.
17: Buenas tardes, Aida. Los audios corresponden a una reunión previa a esa publicación del diario El País. Dos días antes de esa publicación, los jefes del hospital admiten que las listas de espera, en esas listas de espera han pasado a pacientes preferentes a normales.
18: Y con el criterio médico de un traumatólogo, que es el jefe de servicio, acordamos que las prioridades preferentes pasarían a normales.
17: Según las pruebas, se ha alterado las preferencias de 57 pacientes. Los audios desmontan las acusaciones de la madrileña Ayuso contra el cirujano denunciante. Ahí media lo ampliamos.
10: Y en Canarias, Almudena, hoy se cumplen 5 años de la erupción del volcán de La Palma.
17: La lava arrasó más de 1.300 casas y 3.000 edificios. A pesar de los 1.500 millones de euros destinados para las ayudas, 5 años después todavía hay palmeros que no tienen un hogar. A partir de las 2:30 también lo recordaremos con nuestros compañeros en Canarias.
10: Titulares de un día en el que también es noticia la inmensísima Carmen Machi.
19: He podido habitar mujeres con mundos muy diversos y muy interesantes. Y desde hace ya unos cuantos años, mujeres maduras.
10: La actriz española ha recibido esta mañana el Premio Nacional de Cinematografía en el Festival de San Sebastián y lo ha hecho bajo un sol que comparten hoy en gran parte de España. Juan Márquez, buenas tardes.
20: Buenas tardes. Especialmente allí en el norte han subido las máximas temperaturas, pero no se superarán los 30 grados en toda la península, a excepción de Extremadura y el oeste de Andalucía. El cielo estará despejado, salvo en el litoral mediterráneo y Canarias. Y en el sureste y en Gran Canaria, además, lloverá con aviso amarillo por precipitaciones en Alicante y Murcia.
10: Y en los deportes, jornada de Liga con el Barça sobre el terreno de juego esta noche. Cristina Soto, buenas tardes.
21: Hola, ¿qué tal? Sí, a las 9 el líder de la Liga, el FC Barcelona, se mide en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. Antes acaba de comenzar el Osasuna Rayo en el Sadar. A las 4 y cuarto, Athletic Alavés. Y a las 6 y media, Celta Racing en MotoGP. A las 3, la carrera al Spin en Austria, con Jorge Martín desde la pole. Lo podrán seguir todo en Carrusel Deportivo.
10: 2 y 6 de la tarde, 1 y 6 en Canarias. Empieza Hora 14 en la cadena SER.
9: Hora 14, Cataluña. Gemma Lagrí.
22: De Catalunya és a punt de tancar un altre estiu amb rècord de turistes.
23: Totes les dades ens apunten a que continuarà creixent. La població vol viatjar, vol conèixer. El temps d'oci és quasi un dret, ja no és un privilegi. I, per tant, les tendències apuntaran a que la gent continuarà venint.
22: L'aeroport del Prat ja ha superat els 40 milions de passatgers i tot apunta que aquest any superarà tots els registres. És una tasca difícil, reconeixen els experts, però tard o d'hora caldrà posar-hi límits. Mestres i docents es reuneixen per decidir el calendari de les pròximes mobilitzacions.
24: Avui estem de l'educació per un futur millor.
22: L'Assemblea Educativa de Catalunya manté el boicot a sortides i colònies. Els consellers del govern de Salvador Illa fan balanç del mig mandat avui des de diversos punts de Catalunya amb el nou finançament i el debat sobre educació entre les temàtiques principals. Mentrestant, Junts critica les visites de Sánchez i Feijóo a Catalunya en l'inici del curs polític.
25: Venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya.
22: Els líders del PSOE i del PP tenen diversos actes previstos per demà a prop de Barcelona. El Barça s'enfronta aquesta nit al Sevilla amb l'objectiu de marxar a l'aturada de seleccions com a líder en solitari de la Lliga. Mentrestant, el president Joan Laporta s'ha explicat davant dels socis en l'assemblea anual, on ha aprofitat per carregar contra el Real Madrid.
0: Per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que, quan tenen dificultats, els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
22: Aquests són els titulars d'aquest dissabte. De seguida els ampliem tot plegat en un informatiu en què també repassarem l'agenda cultural del cap de setmana amb en Lluís Colomer, el control. Escolteu l'Hora 14.
9: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Alegrí.
22: Encara no hi ha dades oficials que permetin fer un balanç turístic d'aquest estiu a Catalunya, però la tendència des de principi d'any apunta que podria tornar a ser un estiu de rècord. Per l'aeroport del Prat, des del gener, hi han passat més de 40 milions de persones, gairebé 6 milions aquest agost. El que estem a punt de deixar enrere ha estat, sens dubte, un estiu d'altíssimes temperatures, unes temperatures que han començat a impactar en l'afluència turística, tot i que lleugerament. Ferran Dalmau, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
22: Davant d'aquest escenari, des de la Diputació de Barcelona aposten per gestionar el turisme. Quines són les seves propostes?
1: La principal és la mateixa que defensen la majoria d'experts: desestacionalitzar el turisme, evitar que els visitants es concentrin en les mateixes destinacions en el mateix moment de l'any, apostar per altres ciutats, i aquestes sí, promocionar-les. Soledat Bravo és la gerent de serveis de turisme de la Diputació de Barcelona.
2: Totes les polítiques que s'estan duent a terme des de la política local és de gestió. El focus s'està posant en gestionar els fluxos turístics. Ja no partim d'aquella idea de la política de promoció, només de Visit Barcelona, sinó que ara s'està treballant per tota una gestió dels fluxos i, evidentment, doncs en línia amb el que seria la capacitat de càrrega tant de la ciutat com de la província.
1: Una altra de les propostes és apostar per un turisme sostenible. Des de la Diputació han impulsat un pla per assessorar agents del sector, a més, promoure campanyes de civisme. Pel que fa als límits de visitants, asseguren que cal marcar-ne, però reconeixen que és complex.
22: I quina valoració fan de l'estiu que acabem d'acomiadar?
1: Des de la Diputació defensen que ha estat un bon estiu, tot i que alerten que hi ha tendències que estan canviant. Entre aquestes, les estades cada vegada més curtes dels turistes, la calor i els seus efectes, i els preus dels hotels, que, segons l'Institut Nacional d'Estadística, són gairebé un 5% més cars que fa un any.
2: Les estades són més curtes, i això pot respondre també a un comportament del turista que estem observant, de que d'alguna manera doncs fan viatges més fragmentats, però també podria tenir relació amb el clima, com no, amb aquesta desestacionalització que estem vivint pel canvi climàtic, però també per l'augment dels preus d'allotjament.
1: Són declaracions a SER Catalunya.
22: Demà, per cert, hi ha convocada una manifestació a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Més de 200 entitats fan una crida a assistir-hi, mentre el món empresarial clama perquè el projecte es faci realitat. Encara sobre turisme, l'Ajuntament de Barcelona ha inspeccionat 170 botigues de souvenirs i n'ha expedientat una trentena des de principi d'any. Són establiments situats sobretot en zones turístiques com la Sagrada Família i el Parc Güell Pau Puig.
3: De fet, són 9 de cada 10 les botigues expedientades en aquestes zones. Segons la normativa municipal, tots els establiments poden vendre souvenirs sempre que aquests no ocupin més del 20% de la superfície de la botiga, estiguin agrupats i quedin allunyats dels aparadors. Dels props de 30 expedients oberts pel consistori durant aquest any, la majoria corresponen a incompliments relacionats amb la quantitat de souvenirs que es poden vendre i amb el fet que estiguin exposats a la vista del públic. Les multes van dels 500 euros als 6.000 quan els souvenirs són il·legals.
22: Des de l'Associació de Negocis Turístics de Catalunya defensen l'existència d'aquests locals i asseguren que se senten perseguits per l'Ajuntament. Ferran, els botiguers es reuniran amb el consistori el mes vinent.
1: Amb qui estan disposats a treballar. El passat mes de maig, l'Ajuntament de Barcelona va tirar pel dret aprovant el nou pla d'usos de Ciutat Vella, per, entre d'altres, frenar la proliferació d'aquestes botigues. Des de llavors, al districte no es poden obrir establiments d'aquesta mena i els que encara tenen permís per fer-ho han de complir la normativa. El president de l'Associació de Negocis Turístics de Catalunya defensa que el sector dels souvenirs és una feina com qualsevol altra.
4: Los mismos objetos se están vendiendo en los kioscos. Todo esto que te muestra que es un sector perseguido. ¿Por qué? No lo sabemos. Porque es un negocio como cualquier otro.
1: A l'octubre, els botiguers es reuniran amb l'Ajuntament per intentar arribar a un acord i modificar tant les restriccions com les sancions.
22: 2:13 de la tarda. A aquesta hora, a l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, hi ha en marxa una nova assemblea de docents que ha de decidir les pròximes mobilitzacions en escoles i instituts. L'Assemblea Educativa de Catalunya manté, de moment, el boicot a sortides i colònies.
1: Un boicot que ja han secundat més de 1.300 centres educatius públics catalans com a mesura de pressió al Departament d'Educació. Des de l'Assemblea, mestres i professors reclamen actualitzar els salaris, cobrar les hores extra i també les colònies, reduir el nombre d'alumnes per classe i climatitzar amb urgència les escoles. La trobada d'avui també ha de servir per plantejar un nou calendari de mobilitzacions i protestes, ja que, segons els docents, és la millor manera de pressionar Educació perquè torni a la taula de negociacions. En paral·lel, dimarts vinent hi ha convocada una sessió plenària del Consell d'Educació de Catalunya i una compareixença al Parlament del president de la Generalitat, Salvador Illa, aquesta dimecres, per donar explicacions després del fiasco de les proves PISA a Catalunya.
22: Cap de setmana, aquest que acabem pràcticament de començar, d'inici de curs polític. Els líders nacionals del PSOE i el PP, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, seran demà a Catalunya. Quan queden menys de 24 hores pels seus actes respectius, Junts ha criticat que vinguin a Catalunya a fer-se la fotografia, diuen els de Puigdemont, sense pensar en el país. Jordi Turull és el secretari general dels juntaires.
25: Venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
22: Per la seva banda, Esquerra Republicana ha fet avui una crida a col·laborar amb el País Basc i Galícia en el camí cap a la independència. En el seu Consell Nacional del Partit, la presidenta adjunta i eurodiputada Diana Riba ha fet una crida a copiar el pacte de Cardiff, en què els líders d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord s'han compromès a impulsar una estratègia conjunta a favor del dret a decidir.
1: Els republicans tornen a apuntar un acord amb la resta de nacions que conviuen dins d'Espanya. La seva presidenta adjunta, Diana Riba, ha defensat que Esquerra hauria de repetir el pacte de les nacions britàniques amb els bascs i els gallecs i emplaça a Bildu i al BNG.
5: Agermanem-nos encara més amb les nacions de l'Estat i les de fora. És el moment de demostrar que nosaltres som la principal alternativa, si no l'única. El pacte de Cardiff ens recorda que el dret a decidir és un debat europeu de present i de futur.
1: El Consell Nacional del Partit Riba ha defensat que és la manera de rellançar el sobiranisme progressista, diu, en un context tan difícil. Aquesta setmana, les cúpules d'Esquerra i Bildu es van reunir a Bilbao i ja van celebrar l'acord entre escocesos, galesos i nord-irlandesos.
22: Mentrestant, la CUP ja ha ratificat la seva candidata a l'alcaldia de Barcelona. Un cop acabat el procés intern per decidir una cap de fila, serà la diputada Laura Vega, que ha explicat per què es presenta.
6: Ara mateix, les promeses més bàsiques estan trencades. Tu pots treballar 40-48 hores i això no assegura que puguis quedar-te a casa teva. No pot assegurar que puguis omplir la cistella de la compra amb menjar sa. No assegura que puguis protegir-te de la calor en aquest estiu que ha sigut un infern. És impossible viure en la teva llengua en aquesta ciutat. No podem seguir mantenint un model depredador de turisme.
22: Vega ha promès que tan bon punt sigui elegida regidora deixarà l'acte de diputada. Després de la polèmica per les traduccions en el judici de Roger Espanyol aquesta setmana, el govern ha assegurat que treballa per garantir el dret efectiu a la justícia en català. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, s'ha explicat des del Vendrell, on ha fet el seu acte de valoració de mig mandat.
7: Hi ha coses que no haurien de passar, perquè a Catalunya volem parlar en català, volem poder viure plenament en català i també vol dir tenir un dret a la justícia en català. I en aquest sentit, doncs, el govern el que treballa és per garantir que aquest dret sigui efectiu. Ja ho hem dit, que obrirem expedient a l'empresa amb l'objectiu d'oferir que la justícia a Catalunya es pugui fer en català i, si no, els serveis de traducció funcionin correctament com han de funcionar, que és el que s'espera d'un país normal.
22: Encara sobre el govern, l'executiu de Salvador Illa preveu que les empreses catalanes dupliquin les seves exportacions a l'Índia en els propers 5 anys gràcies a l'acord entre la Unió Europea i el país més poblat del món, que encara està pendent de ratificació. El conseller d'Empresa vola aquesta tarda cap a Nova Delhi en un viatge oficial per reunir-se amb institucions, cambres de comerç i empreses locals, Pol Valero.
8: A Catalunya hi ha gairebé 800 empreses que venen els seus productes a l'Índia, sobretot químics, maquinària, alumini, plàstics o perfumeria i cosmètics Bèlgica. En total, les exportacions catalanes a la potència emergent el 2025 van ser de més de 650 milions d'euros. El govern confia que aquesta xifra es pugui duplicar en 5 anys gràcies al pacte de la Unió Europea per reduir o eliminar aranzels per molts productes que es venen a l'Índia. Això beneficiarà molt, entre altres, l'oli d'oliva, el vi i el cava catalans. Miquel Samper, conseller d'Empresa.
11: Les relacions comercials entre Europa i ells, la Índia, creixeran d'una forma molt gran, no només a Catalunya i a la resta de l'Estat, sinó a tota Europa, i per tant hem considerat que era imprescindible que nosaltres com a govern doncs anéssim a ajudar i col·laborar que els nostres empresaris ho tinguin fàcil.
8: Aquesta és la segona missió institucional de la història de la Generalitat a l'Índia. La primera va ser liderada pel president Artur Mas el 2013.
22: El govern que obrirà una nova oficina de promoció econòmica a Nova Delhi, a l'Índia, que es posarà en marxa a finals d'any. I aquesta tarda qui es reunirà en aquest cas amb l'alcalde de Nova York, a Nova York, evidentment, Zoran Mamdani, serà l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que serà també la primera autoritat de l'estat espanyol a trobar-se amb l'alcalde de Nova York des que ocupa el càrrec. A Roda de Barà, els Mossos han detingut 5 persones per intentar robar coure a les vies de tren.
1: Són 4 homes de 21, 22, 23 i 25 anys i una dona de 35, a qui la policia catalana ha arrestat com a presumptes lladres de coure. En un comunicat, els Mossos expliquen que les detencions formen part del Pla Via, el dispositiu que mantenen actiu per prevenir robatoris a la xarxa ferroviària. Els arrestats passaran durant les properes hores a disposició judicial.
22: I a Vidreres, al Gironès, els Mossos han detingut un noi de 17 anys com a presumpte autor d'una violació a una noia de 22 anys dissabte passat.
1: La noia havia sortit a córrer per una zona forestal de Vidreres quan l'arrestat la va abordar, amenaçar i agredir sexualment. Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís del 112 i es van desplaçar fins al lloc dels fets. La noia va ser traslladada a un hospital on, tal com estableix el protocol en aquests casos, va ser examinada per un metge forense. El detingut ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
22: Publicitat, i ens endinsem en l'agenda cultural del cap de setmana.
12: Ràdio Barcelona 96.9 FM. Cadena SER.
13: Bienvenidos al nuevo Club del Gourmet en la quinta planta del Corte Inglés de Diagonal, con una barra de gourmet como protagonista, con platos fríos y calientes, pescados, mariscos, carnes, una terraza de 600 metros cuadrados con unas vistas excepcionales y además disfruta de los mejores espacios especializados dedicados a charcutería premium y bodega.
14: Nuevo Club del Gourmet en la quinta planta del Corte Inglés de Diagonal, tu nuevo destino gastronómico en Barcelona.
15: Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. Les Glòries, l'Estació del Nord, la Trinitat, l'Aqueducte, el Fòrum, els Jardins de Joan Maragall, Parauet Albéniz, el Parc Güell, el Port Olímpic i el Moll de la Fusta. Artistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè, amb el suport de Ràdio Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
12: L'actualitat de Catalunya a hora 14. Gemma Alegrí.
22: 10 minuts i seran 2:45 de la tarda. Arriba el moment de repassar l'agenda cultural del cap de setmana, aquesta vegada amb en Ferran Dalmau, la Cristina Artacho, la Marisa Albé Navarre i la Marta Altimir.
1: A Vic, aquest cap de setmana. És el del Mercat de la Música Viva. La ciutat torna a omplir-se d'artistes i concerts a tots els racons. Entre els grups més destacats, aquesta nit concert de Queralt Lahoz i també Ginestà, a l'escenari de la plaça Major. I demà, Quimi Portet serà l'encarregat de posar punt i final a aquesta 38a edició del Música Viva.
16: Adéu, rieres, boscos d'alzí.
1: Mentrestant, a Barcelona, aquesta nit acaba el Festival B, al Parc del Fòrum. Una cita de referència amb la nova escena musical i urbana del panorama. Entre els concerts d'avui, Gavina MP3, Rosovski o Guitarrica de la Fuente.
26: A Tarragona és Santa Tecla. Cap de setmana replet d'actes. Avui a la tarda, Santa Tecla Petita i la mostra de folklore viu que enguany organitza el Ball de Serrallonga. Marina Molina és la presidenta.
27: Hem volgut ressaltar la figura de la dona a la cultura popular des dels seus inicis, no? Doncs, primer, doncs, estan a la part de darrere de les actuacions, no? I després, doncs, a partir dels anys 80-90, doncs, amb la participació activa de la dona dins el seguici.
26: Aquesta nit, doble concert al Mercat La Revella de Bandes i al Parc del Francolí, Buhos. I demà, dia de Castellera del primer diumenge de festes i el Correfoc Petit. I tot i que aquest cap de setmana passin moltes coses, el més fort arribarà a partir de dilluns. A la nit, la baixada de l'Àliga, que és l'acte més multitudinari de tota la Festa Major.
10: A Lleida, festa aquest cap de setmana al Centre Històric en la 17a edició de l'Obert. Teatre, titelles, dansa, cercaviles, xerrades, tallers, mercats i així fins a 100 activitats fins demà diumenge en què entitats i associacions culturals del barri intercanvien experiències. Una d'aquestes activitats, la recreació de les noces reials de Ramon Berenguer IV i Peronella d'Aragó demà diumenge a la Seu Vella. I mentre a Jarri de la Sal... Tercera edició del Tabaca Film Fest, el festival de curtmetratges de temàtica mitològica del Baix Pallars, amb 60 projeccions que es podran veure al llarg dels 10 dies que durarà el certamen en diferents indrets de la comarca. Ivana Minyó n'és la directora.
17: A part de la mitologia com a eix vertebrador de tot el festival, hem volgut concentrar-nos en una temàtica concreta dins de la mitologia que aquest any hem triat que sigui els animals. Els animals amb poder simbòlic, els animals totèmics, els animals com a representació de l'ésser humà.
10: I així damunt demà diumenge, Fira de les Carabasses Gegants, amb la participació de desenes de cultivadors d'arreu de l'Estat aficionats a fer créixer fins als 700 quilos les llavors de carabassa durant menys de 120 dies. Guanya la més grossa.
26: Aquest cap de setmana, a les comarques de Girona, hi ha el Festival d'Art en Viu de Celrà. És a la Torre d'Esvern, hi haurà música, dansa i teatre. I avui a la nit... Hi ha la festa d'inauguració de la nova temporada de La Mirona. A Salt hi haurà un toro mecànic, fotocall, confeti i guerra de làser. I a Cassà de la Selva hi celebren la Fira de Santa Tecla. Durant el diumenge hi haurà el concurs de rossos i tothom que hi vagi en podrà provar. Ja no tinc solució perquè sóc el gat. I ja per acabar, el diumenge al matí a Pontmajor, a Girona, hi ha la Fira del Barri i hi ha un concert de jazz amb Pau Collell i acabaran amb l'actuació de Set de Rumba.
22: Anem amb els esports. En marxa aquesta hora l'assemblea del Barça, que s'ha decidit fins ara. Albert Llimós, bona tarda.
18: Què tal? Bona tarda. Com dius, l'assemblea prossegueix en marxa des de les 10 del matí. Punt clau ara mateix perquè s'ha de votar, els socis compromissaris han de votar en breu per avalar l'increment del crèdit que va el Camp Nou. 300 milions més que se sumen als 1.500 ja concedits. A més, el club també demanarà tot seguit tenir llum verda per obtenir 210 milions més que serveixin per pal·liar els problemes de tresoreria. Fins l'any 2028, que les obres de l'estadi estaran acabades i el Camp Nou generarà 450 milions anuals, el club ha de contenir despeses perquè és una travessia pel desert, com ho ha definit el vicepresident econòmic Ferran Oliver, qui ha dit, per cert, que reclamaran a l'IMAC penalitzacions si part del retard és atribuïble als turcs. Aquests 450 milions seran clau perquè permetran començar a retornar el deute que ascendeix a 2.680 milions.
19: Aquesta és la fita més important que va a l'estadi, perquè sabem que això és la garantia d'arribar a aquesta xifra mítica dels 450 milions d'ingressos a l'estadi, i això ens permet a començar el repagament de la deute i a arreglar el patrimoni net que tenim.
18: Abans els socis han aprovat també, amb prop del 90% dels vots a favor, els comptes del curs passat i el pressupost d'aquesta temporada, que preveu arribar als 1.195 milions d'ingressos.
22: Gràcies, Albert.
18: Una abraçada.
22: Precisament, el Barça, que vol marxar líder a l'aturada de seleccions. Nil Solà, bona tarda.
20: Què tal, Gemma? Molt bona tarda. El Barça visitarà avui a partir de les 9 del vespre al Sevilla al Sánchez Pizjuán, un escenari que porta mals records els de Flick. De fet, l'any passat van jugar un dels pitjors partits de la temporada amb una derrota per 4-1 davant dels andalusos. Un conjunt que ha començat molt bé la temporada. Són 6 partits pel Sevilla, 13 punts, ara mateix dues victòries consecutives. Són cinquens amb els mateixos punts que l'Atlètic de Madrid. El Barça, per la seva part, vol continuar fent gran el millor inici de la seva història. Són a Lliga 6 partits, 6 victòries, 28 gols a favor.

0: 6 partits, 6 victòries, 28 gols a favor i 6 en contra. Avui Hansi Flick ha donat la convocatòria. Tots els disponibles, menys Brian Fariñas, han viatjat. Recordem que Joan García s'ha quedat fora d'aquesta llista i Iker Rodríguez serà el tercer porter. Flick ahir no va voler desvetllar si jugaria Chesney o faria Livakovic. Qui sí que segur que jugarà serà Pau Cubarsí i la previsió és que futbolistes com Fermín o Anthony Gordon tornin a l'11 titular.
1: Gràcies, Nil. I en aquesta casa ja ho sabeu, sempre que juga el Barça, doble programació a l'antena de la SER, Carrusel Deportivo, a SER Catalunya, aquest i jugues Barça amb l'Albert Bermúdez i en Sique Rodríguez. Sique, com ho veus tot plegat? Bona tarda.
2: Hola, Gemma. El Barça de Hansi Flick genera debat entre els que creuen que s'assembla al Barça de Guardiola als seus inicis i els que pensen que és més similar a la gestació del Dream Team de Johan Cruyff. Enmig d'aquestes exageracions, diguem-ne que recolzades pels números d'aquest inici de temporada, hi ha partit complicat a Sevilla, on el Barça va perdre 4-1 la temporada passada amb Chesney a la porteria. I avui, si fem cas del que ha dit Hansi Flick i el que ha provat a l'entrenament, repetirà amb la fórmula del polonès, tot i que fa la sensació de que amb Livakovic l'equip estaria més tranquil. Serà un partit on possiblement tingui minuts Jules Koundé, on si vol tenir el control haurien de jugar Rodri, Pedri, Amolmo al mig del camp, i on Adeyemi, que s'està guanyant el cor dels culers, continuarà a la titularitat. A les 9, Sevilla-Barça, des d'una hora abans, a les 8, a SER Catalunya, el que t'hi jugues Barça, hi ha la possibilitat de fer la porra a l'Instagram del programa. En joc, dues entrades per al concert de OBK. Avui, per cert, a retransmissions en públic, a l'Estudi Toreschi, el mític Estudi Toreschi.
1: Ens queda la previsió del temps.

0: De setmana tranquil, Núria Saró, què ens expliques? Bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Avui la calor és moderada. Les temperatures màximes es mouran en general entre els 27 i 30 graus. Demà pujan una mica més, es podran superar els 30 i dilluns la calor s'intensifica. Avui tenim alguns núvols que fan una mica la guitza i demà diumenge, l'últim ja d'aquest estiu astronòmic, començarà amb algunes boirines que es dissiparan ràpidament i el temps acompanyarà per fer qualsevol activitat a l'aire lliure.
0: Núria, gràcies.

0: con Branding Plan, los negocios mejoran.
1: Can Lampazas es el restaurante referencia de la cocina gallega en Barcelona. Carne rubia gallega hecha a la brasa con carbón de encina, pescados salvajes, excelente pulpo en caldeiro de cobre, postres caseros, menú ejecutivo diario de lunes a viernes por 27,50€ y la mejor relación calidad-precio. Can Lampazas, calle Buenos Aires 2, cerca de la plaza Francesc Macià. Más información en canlampazasbuenosaires.com.
2: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
3: Torna a la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbars. Del 23 al 27 de setembre, vine a celebrar la Festa Major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè, amb el suport de Ràdio Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
4: T'has ficat aquesta nit?
5: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.